0: S'acaba aquí el cicle de cantates Membre Jesu Nostri de Dietrich Buxtehude, una obra de l'any 1680 que hem sentit en la interpretació de Siri Caroline Thornhill i Dorothee Wolgemuth, sopranos, Patrick van de Gotem, contratenor, Jörg Dürmüller, tenor, i Klaus Mertens, baix, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam sota la direcció de Ton Koopman.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Continuarem amb música de cambra de Gabriel Fauré. Serà el quintet en piano número 2, opus 115, que ens interpreten la pianista Cristina Ortiz i el Fine Arts Quartet.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir una de les obres capdals de la producció de Béla Bartók, és la música per a corda, percussió i celesta, una obra de l'any 1936 composta per encàrrec de Paul Sacher per celebrar el desè aniversari de l'Orquestra de Cambra de Basilea. L'estrena es va fer el 21 de gener del 1937. Sentim-ne la versió de l'Orquestra de Cambra d'Europa dirigida per Nikolaus Harnoncourt, música de Béla Bartók.

0: L'Orquestra de Cambra d'Europa, dirigida per Nikolaus Harnoncourt, ens oferia la música per a corda, percussió i celesta de Béla Bartók.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Sentim ara el pianista Daniel Barenboim amb la Filharmonia Orchestra, dirigida per Dietrich Fischer-Dieskau, interpretant el concert per piano i orquestra en la menor, opus 54, de Robert Schumann.

Hem sentit el concert per piano i orquestra en la menor, opus 54, de Robert Schumann, interpretat pel pianista Daniel Barenboim i la Filharmonia Orchestra, dirigida per Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit sentirem la sinfonia número 1, catalogada amb el número 289 en la producció del txec Bohuslav Martinů. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigida per Neeme Järvi.

0: Fins aquí la sinfonia número 1, catalogada amb el número 289 en la producció de Bohuslav Martinu. Sentíem l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigida per Neeme Järvi.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Continuarem amb el motet Exaudia te Dominus, d'André Campra. Els intèrprets seran el cor i l'orquestra Les Arts Florissants, dirigits per William Christie.

Us convidem ara a sentir l'última sinfonia de Franz Schubert, La Gran. És la sinfonia número 9 en do major d'Oig 944, obra composta entre el 1825 i el 1826, que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Solti.

S'acaba aquí la Simfonia número 9 en do major, la gran, d'Oig 944 de Franz Schubert. Ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Solti, en un enregistrament fet l'any 1981.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
3: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de 8:00 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics.
3: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
5: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a 8:00 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
3: Oh, fixa't com sona.
0: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del lutier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
6: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del lutier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

0: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Avui és 4 de juny, dijous de Corpus, una festa amb un gran arrelament des del segle XIV a Catalunya, del qual encara en queden alguns testimonis realment preciosos, com Mirala o com Balla o la Patum de Berga. Vet aquí, doncs, testimonis d'una festa, òbviament vinculada a l'Església Catòlica, que ha tingut una gran prèdica. Però, vaja, avui nosaltres no ens centrarem en cap tema vinculat en aquest dia tan assenyalat per l'antiga tradició, com que hem decidit convertir un dijous d'aquests perduts al mig del calendari just en la recta final de la primavera d'aquest 2026 en un dia simpàtic. Vaja, que avui intentarem divertir-nos amb tot el que us anirem proposant. Com a mínim, anar veient com els compositors juguen a fet i amagar, gairebé, podríem dir. Començarem donant-vos la benvinguda amb una obra flagrant, una obra escrita per Ray Martin, aquest compositor que va destacar per les seves composicions en l'àmbit, podríem dir, de la música lleugera, que va ser particularment fructífer durant la dècada de 1950. Aquest compositor, Ray Martin, feia moltes aparicions a la ràdio, a la televisió d'aquella època, va arribar a fer arranjaments, a enregistrar, era un dels col·laboradors de la discogràfica EMI en aquell moment, i mira, el 1965 va publicar un disc que en el seu moment va tenir una certa requesta, que d'alguna manera reflecteix en aquest esperit del personatge. Era un disc que es deia The Sound of Sight i es podria traduir com el so de la vista, entenent la vista com a sinònim d'enginy. I en aquest disc, en aquest The Sound of Sight de l'any 65, hi trobem l'obertura que resumeix totes les obertures.

0: Us hem de confessar que cada vegada que sentim aquesta obertura, la temptació és a fer un concurs a veure quantes cites trobeu en aquesta pàgina que amb prou feines arriba a poc més de 3 minuts i que la va escriure Ray Martin. Ray Martin és la seva obertura que resumeix totes les obertures extreta d'un disc titulat The Sound of Sight, el so de la mirada, de 1965. Així doncs, un disc ben simpàtic interpretat per l'orquestra de Ray Martin, amb el qual avui ja podem dir que de manera força puntual ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I és que això de The Sound of Sight, el so de la mirada, el so de la vista, entès com a sinònim d'enginy, ens ha inspirat i hem pensat, va, doncs vinga, anem a veure quants compositors, abans que Ray Martin, van fer una mica, i amb molts matisos, el mateix. Conscient o inconscientment, perquè a vegades aquestes coses passen, això de les paragènies, temes que s'assemblen molt, que neixen gairebé en paral·lel, amb desconeixement absolut l'un de l'altre. Però vaja, anem per parts. Comencem amb la música del que va ser una de les figures, podríem dir allò de inqüestionables, del Renaixement a Flandes. Josquin des Prez, el príncep de la música, li deien. L'home que va començar a moure les emocions en les seves obres. Té una cançó que dura encara no 2 minuts i que ja en el seu moment va ser tot un clàssic. 1000 regrets, 1000 retrets.

Tal com us dèiem, no arriba ni a dos minuts. Una de les cançons probablement més inspirades de finalíssims del segle XV, Mil regrets de vous abandonner et de longer votre fage amoureuse. Mil retrets d'abandonar-vos i de veure com s'allunya la vostra cara amorosa. Vet aquí el cor, el conjunt Música Reservata de Barcelona, dirigits per Peter Phillips, i interpretant aquesta chanson polifònica a quatre veus, una cançó que va fer furor a l'època, que va agradar moltíssim. I un dels fans, ho sabem, d'aquesta cançó va ser l'emperador del Sacre Imperi, Carles V, Carles I d'Espanya. Ell, malhome nascut precisament a Flandes, va créixer en una atmosfera d'un cert refinament musical, i això ens pot fer entendre que pogués ser fan d'una cançó com aquesta. De tal manera que els compositors espanyols del segle d'or van, en algunes ocasions, fer adaptacions d'aquesta cançó, com una per Vihuela que es va titular La canción del emperador, o el compositor Cristóbal de Morales, un dels grans representants de la polifonia andalusa, que va escriure fins i tot una missa del que en música en diem paròdia, que no vol dir riure, simplement vol dir citar un tema anterior, i en aquest cas la missa de Morales es diu Missa Mil Regrets. Sentim l'Agnus Dei i veureu com el compositor juga tota l'estona amb la cançó que acabem de sentir de Josquin des Prez.

Era un fragment de l'Agnus Dei de la missa Mil Regrets del compositor andalús Cristóbal de Morales. N'hem pogut sentir la versió de la Capella Reial de Catalunya amb membres del conjunt Hesperion 21, dirigits per Jordi Savall. Una missa que Cristóbal de Morales va escriure a partir de la cançó polifònica de Josquin des Prez, Mil Regrets. Un testimoni, en definitiva, de com de bonica era aquesta cançó i com va inspirar els compositors posteriors. Ara heu de parar atenció perquè aquí la cosa, diguem que és un palet més complicada. Pareu atenció, escolteu això que de ben segur coneixereu a la primera que sonin els primers acords. Així comença la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. I ara pareu atenció en aquest villancico.

Interessant la comparativa. Bé, doncs, aquí la curiositat, ràpidament heu pensat, qui és aquest segon compositor que ha copiat el gran mestre Bach? La ironia, la paradoxa, és que és al revés. Aquest segon compositor era Joan Cererols. Va morir l'any 1680. Era el mestre de capella del monestir de Montserrat, una de les figures més inqüestionables de la trajectòria musical d'aquest monestir. I quan va morir, en el monestir, Bach encara li faltaven 5 anys per néixer. Així doncs, aquest villancet o villancico de la passió que es diu Ai, que dolor, que per cert sentíem en una versió preciosa a càrrec de la Capilla Penya Florida que dirigia Josep Cabré. El text fa referència, òbviament, a la Setmana Santa. Ai, que dolor, ai, que sentir, que se muere mi bien, que se va a morir. Vet aquí, doncs, una pàgina en la qual Cererols ens proposa un inici que, des d'una perspectiva semiòtica, associem a Setmana Santa. Per tant, és molt coherent que Johann Sebastian Bach, l'any 1727, utilitzés un pas, diguem-ne, polifònic o harmònic gairebé idèntic a la seva passió segons Sant Mateu. Potser Bach coneixia la trajectòria polifònica que venia de la península Ibèrica. És una pregunta que queda sense resposta, però el paral·lelisme, ho heu pogut sentir, era flagrant. Que interessant, Cererols anticipant a Johann Sebastian Bach, un compositor de Martorell vers el compositor de la Turíngia. Però vaja, seguim, que de picades d'ull d'aquestes n'hi ha moltes a la història de la música. Per exemple, quan les quatre estacions d'Antonio Vivaldi es van posar de moda a París, van aparèixer diferents versions. Una d'elles va ser la transcripció per flauta travessera sola de La Primavera que va fer Jean-Jacques Rousseau, el cèlebre filòsof i alhora músic. Però potser la més sonada de totes és un motet que va escriure Michel Corrette amb el text Laudate Dominum de Celis.

Així comença el motet que acabem de sentir, Laudate Dominum de Celis, o pronunciat en el francès de l'època, Laudate Dominum, que és original de Michel Corret i que hem sentit interpretat per la Maîtrise de Bretagne i Le Parlement de Musique, dirigits per Martin Jester. Segurament si heu enganxat l'audició a mitges sentint que això és de Michel Corret, potser s'us han posat els pèls de punta. Efectivament, Corret pica l'ull a la primavera d'Antonio Vivaldi i, diguem-ho clar, d'una manera realment hàbil. Se li nota el bon ofici d'aquest compositor. Us pot agradar o no us pot agradar, però en qualsevol cas l'ofici hi és i realment el resultat, per què no dir-ho, és extraordinari. I és que això de, vaja, picar l'ullet entre compositors és bastant habitual. Avui és Corpus, i si hi ha una obra a la història de la música que potser hauríem de dir que és la més emblemàtica i la més universal associada a la tradició catòlica del Corpus, creiem que és aquest petit motet que Wolfgang Amadeus Mozart va escriure l'últim any de la seva vida, el juny de 1791. Va visitar la ciutat de Baden, on la seva dona estava a les aigües termals. Mozart era molt amic del director del cor de l'església de Baden i, precisament, aprofitant que Mozart era allà, el director li va dir: escolta, per què no m'escrius una petita peça per cantar-la el dia de la missa de Corpus? I Mozart li escriu aquesta absoluta meravella.

Aquesta Veverum Corpus posa la pell de gallina cada vegada que el sentim interpretat, sobretot si el podem sentir en directe. Però no només posa la pell de gallina als melòmens, sinó també als cantaires. És d'aquelles obres que dura amb prou feines poc més de 3 minuts i que és realment música celestial. Tant que va inspirar molts compositors que la van convertir en una pàgina, diguem, de referència. I un d'ells va ser Franz Liszt, que la va transcriure per piano, i no només això, sinó que després, anys més tard, va fer una obra que es va titular Invocació a la Capella Sixtina, i aquesta obra, primer Liszt, la va escriure el 1862, just quan acabava d'abandonar Weimar per anar-se'n a viure a Roma, la va escriure per piano, i de seguida en va fer una transcripció per orgue. Aquesta evocació a la Capella Sixtina comença parafrasejant el Miserere de Gregorio Allegri de principis del segle XVII, però just a la part final, Franz Liszt, mireu com la resol.

Uau, bellesa en estat pur. Aquest és el final d'una peça d'una certa dimensió, més d'un quart d'hora de durada, la evocació a la Capella Sixtina en la versió per orgue, número de catàleg 658 de Franz Liszt. Hem sentit el final interpretat per l'organista francès Olivier Latry. És el moment en què Liszt cita, parafraseja l'Ave Verum Corpus de Wolfgang Amadeus Mozart. Quina meravella, és absolutament catàrtic, màgic, i fins i tot gairebé sembla a les antípodes de l'hora en que som. Just ara passen 10 minuts de les 7 del matí. Bé, un altre clàssic és la cinquena sinfonia de Beethoven. Aquesta, vaja, encara avui els nens i nenes la coneixen. El pa-pa-pa-pam és un tema gairebé universal. Doncs bé, un deixeble de Beethoven, quan va haver d'escriure la seva cinquena sinfonia, endevineu de quin tema es va recordar. El deixeble es diu Ferdinand Ries i havia nascut uns quants anys més tard, també a la ciutat de Bonn. Així comença la cinquena sinfonia de Ries.

L'Orquestra de Cambra de la Ràdio Holandesa, dirigida per Arnold Oostman, ens acaben d'interpretar aquest petit homenatge que Ferdinand Ries va fer al seu mestre, Ludwig van Beethoven. Els dos havien nascut, amb més d'una dècada de diferència, a la ciutat de Bonn, i Ries va anar a Viena per estudiar amb Beethoven. Quan va haver d'escriure la seva cinquena sinfonia, va començar-la amb aquest allegro que acabem de sentir utilitzant el famós tema de quatre notes. Un homenatge que va fer l'any 1820, aproximadament. Ferdinand Ries. I de Ferdinand Ries passem a Dolça Catalunya. Ja sabeu, Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, qui de tu s'allunya d'enyorances mor. És una pàgina preciosa, l'emigrant. Doncs a vegades la història de la música ens porta petites paradoxes com aquesta.

Així s'acaba la segona part de l'oratori El paradís i la peri de Robert Schumann. És aquesta partitura opus 50 que Robert Schumann va completar l'any 1843 i just en aquest moment, aquesta intervenció entre soprano i cor, el finalíssim de la segona part, és quan hi trobem una coincidència melòdica amb una obra que Amadeu Vives, sobre text de mossèn Cinto Verdaguer, escriuria 50 anys després, el 1893, i que estrenaria els seus destinataris, els membres de l'Orfeó Català. És una simple coincidència melòdica en la qual no hi hem de buscar absolutament res més que l'atzar, és evident. Se'ns fa difícil pensar que Amadeu Vives podia conèixer aquest oratori, que és d'aquelles obres no gens coneguda durant molts anys del compositor Robert Schumann. Estem, evidentment, especulant, però en qualsevol cas ens ha semblat interessant aquest petit paral·lelisme. Fixeu-vos que la línia melòdica és tan bonica en aquest fragment de l'oratori de Schumann com en la versió en forma d'emigrant d'Amadeu Vives, una melodia realment preciosa. I, novament, us hem de requerir la vostra atenció. Escolteu aquest contrapunt, el número 13 inversos, de l'art de la fuga de Johann Sebastian Bach, interpretat en piano.

Ja veieu, estem sentint ja tres veus d'aquest contrapunt extret de l'art de la fuga de Johann Sebastian Bach. Però ara pareu atenció al tercer moviment de la primera sonata per violoncel de Johannes Brahms.

impactant final de la primera de les sonates per violoncel, de les dues sonates per violoncel que Johannes Brahms ens ha deixat en el seu catàleg, és l'Opus 38. Laura Buriani, el violoncel, i Matei Varga, piano, eren els intèrprets d'aquest tercer moviment de la sonata Opus 38. Ja heu vist el tema inicial a partir d'un dels contrapunts de l'art de la fuga de Johann Sebastian Bach, que passa que el desenvolupament no té res a veure, cosa que posa de manifest encara més la genialitat de Johannes Brahms. Va, que tornem a reclamar la vostra atenció avui. Ja veieu que us estem fent gairebé, com qui diu, una revàlida. Pareu atenció a l'entrada del segon moviment de la sinfonia número 9, la de l'himne a l'alegria de Ludwig van Beethoven. I ara pareu atenció com Antonín Dvořák comença el tercer moviment de la seva Sinfonia del Nou Món.

Aquest era el tercer moviment, l'escherzo de la Simfonia del Nou Món de Dvořák. Una picada d'ull en el tema principal, en l'escherzo, el segon moviment de la novena de Beethoven. La versió era de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Itz van Kertész. I ara us volem parlar d'un compositor flamenc no gaire conegut, un compositor que va viure entre el segle XIX i el segle XX, August de Beck. August de Beck va viure entre 1865 i 1937, va ser organista de diferents esglésies holandeses, va ser professor d'harmonia als conservatoris d'Anvers i de Brussel·les, després també va ser director en els últims anys de la seva vida del conservatori de Mechelen, de Malines, i just quan estava a Mechelen, el 1929 va escriure el seu concert per violí i orquestra, una obra de maduresa. Però abans de sentir el concert de Beck, us volem fer sentir el tercer moviment, l'inici, del concert de Brahms. I ara sí, anem directes a sentir el concert per violí i orquestra, el tercer moviment d'August de Beck.

Aquest era el tercer moviment del concert del compositor flamenc August de Beck, el concert per violí i orquestra en re menor de 1929, amb què començava el tercer moviment picant l'ullet al concert de Brahms, també en el seu tercer moviment. La versió era de Nink Camp, violí, i l'orquestra sinfònica de la Ràdio Flamenca, dirigits per Marc Sustró. La música de Beck dona pas ara a la música del compositor Richard Strauss. Ja sabeu que Kubrick va tenir a bé d'utilitzar per preparar la seva pel·lícula 2001, Odissea a l'espai, un tast de precisament l'inici del poema simfònic Així va parlar Zaratustra. De fet, no era la intenció definitiva de Kubrick, era simplement música de punt, música per treballar les imatges, esperant que el compositor Alex North completés pròpiament la música que era original. Aquesta és la música de Richard Strauss. A partir d'aquí, Alex North va rebre instruccions de Kubrick d'escriure música que d'alguna manera tingués les textures similars. I la resposta de North va ser aquesta.

0: Efectivament, un fragment de la banda sonora que mai va arribar a sonar a la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai. Aquesta era la música que va escriure Alex North i que, insistim, al final Kubrick no va fer servir. Això li va portar alguns problemets a Kubrick amb el sindicat de compositors d'Estats Units. Però bé, dir-vos que finalment aquesta banda sonora que no va sonar a la pel·lícula es va enregistrar, es va publicar i la versió que n'hem sentit era de la National Philharmonic Orchestra dirigida per Jerry Goldsmith. La veritat és que avui ens ho hem passat bé fent aquestes petites comparatives de picades d'ulls entre compositors anant endavant i enrere i que en definitiva ens parlen de la grandesa i de la capacitat creativa del llenguatge musical.
1: El primer temps.
0: Compte que demà serà dia 5 de juny. El 5 de juny de 1826 farà, demà, 200 anys de la mort de Carl Maria von Weber. Però és que avui, el 4 de juny, resulta que l'any 1811 s'estrenava una de les seves obres escèniques, una òpera còmica que es va titular Abu Hassan. Avui acomiadarem el nostre primer temps sentint un tast d'aquest Singspiel cantat en alemany, en parts parlades, aquesta pàgina còmica, Abu Hassan. Demà ja us anunciem que agafarem una mirada retrospectiva d'obres de Carl Maria von Weber, amb la que vertebrarem la nostra selecció del primer temps. Mentrestant, aquí teniu aquest duet extret d'Abu Hassan de Carl Maria von Weber.

0: Estem sentint Elisabeth Schwarzkopf i Erich Witte al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín, dirigits per Leopold Ludwig, una gravació amb solera d'aquest duet Tränen sollst du nicht vergessen, d'aquest singspiel còmic Abu Hassan, que s'estrenava el 4 de juny de 1811, d'aquest compositor Karl Maria von Weber, el pare del romanticisme alemany, de qui demà commemorarem el 200 aniversari de la seva mort. És així que arribem al final del primer temps a Catalunya Música. Tot seguit, tots els matins del món, el magazín dels matins. I demà, amb nosaltres, al primer temps, a 6:45, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
2: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
1: I aquesta setmana...
2: La música del cinema històric.
1: El violí vermell.
3: Catalunya Música.

Per molts de nosaltres, aquest tram central de l'any en què ja s'acosta l'estiu, ja venim de lluny en les rutines i la feina, que ens agafa, com qui diu, al bell mig de la carretera, és dels més exigents. Hi ha cansament acumulat, sovint la son no acaba d'arribar quan toca, ni tampoc de ser tan profitosa com en d'altres moments, i tot costa una mica més de l'habitual. I d'aquí a la irascibilitat, la frustració o la paciència cada cop més minsa, hi ha un passet ben curt, però ja ho diuen, que quan toca ser valents és quan tenim més por, doncs sembla que és ara que toca buscar la calma encara amb més ganes, que és quan més la necessitem. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dijous 4 de juny. Comença aquí una nova edició de Tots els matins del món. I com sempre ho fem donant-vos les gràcies a tots els membres de l'equip, que som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinat. Bon dia, Esther.
2: Bon dia, Maria.
1: Com comença aquest dijous?
2: Doncs molt bé, amb música. Primer amb la teva editorial.
1: Sí.
2: La teva reflexió.
1: Sí, això no ens falta mai, clar.
2: I d'aquí no res, doncs començarà a sonar la música que us acompanyarà fins a les 11 del matí, ja ho sabeu, durant aquestes 3 hores. I també en aquesta primera hora doncs farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana. És aquest àlbum que ens acompanya des de dilluns i que protagonitza The 16, dirigits per Harry Christophers. Un disc titulat Lead Kindly Light, títol també de l'obra, una de les dues obres contemporànies que hi trobareu en aquest disc, que bàsicament està centrat en dos compositors essencials del Renaixement espanyol, Cristóbal de Morales i Sebastián de Vivanco, aquest no tan conegut com Morales, però que l'anem coneguent cada dia una mica també. És un disc que ha editat el mateix segell de l'orquestra, el segell Coro, i després arribarem a les 9 amb Xavier Cervera. No va dir Xavier Casanef, el tinc tan present.
1: Xavier Casanef el tenim al Violí Vermell, sí, els caps de setmana, i en Xavier Cervera aquí cada 15 dies,
2: en
1: els
2: Xavier
1: dijous.
2: Xavier Cervera és el nostre col·laborador de Tots els matins del món aquesta temporada, que ens parlarà, doncs, de cinema.
1: Doncs sí.
2: I a la segona hora tindrem conversa, que no hi falta mai, a 2:15 més o menys de 10, serà en Pau Pérez, director de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. I aprofitant que demà serà el Dia Mundial del Medi Ambient, la nostra companya Alba Quinquillà ens parlarà d'algunes iniciatives musicals compromeses precisament amb el medi ambient.
1: Que bé, ja crec jo que vindran força sorpreses aquest reportatge. Doncs gràcies, Esther, per aquest resum. I avui la guitarra és qui ens acompanyarà a la peça de les 8, gràcies a una gravació de Laura Amazon Franchi, que acaba de publicar-se i que interpreta una partitura de la compositora argentina Claudia Montero, molt lligada, per cert, a l'entorn musical valencià des que va arribar-hi a principis dels 2000 i fins la seva mort ara fa 5 anys. Tres colores porteños és una de les seves obres per guitarra i Laura Amazon Franchi interpreta el vermell, que sona a rauxa, passió i poesia.

0: Catalunya Música.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

Era música de la polonesa Grażyna Bachewicz, un dels grans referents musicals del país, que va treballar sobretot al segle XX, clar. Hem entrat al seu repertori amb aquesta peça on l'orquestra de corda sonava intensa i aspra, però alhora carregada d'energia i amb una certa mirada poètica, també. Era el primer moviment, un allegro, de la seva sinfonieta i l'interpretava l'orquestra de cambra Primus. I ara retornarem a una obra que vam compartir amb vosaltres ahir i segurament en més ocasions, com és el quintet amb clarinet de Johannes Brahms. Si ahir el solista era Martin Frost, doncs avui recuperarem una versió de Sabine Mayer, una altra de les grans de l'instrument, en aquest cas acompanyada del quartet Almenberg. I si ahir sentíem el seu primer moviment, avui ens quedarem amb el tercer, amb Dantino, un context d'intimitat per explorar les possibilitats expressives d'aquest instrument.

Hi ha un deix de modernitat que amara tota l'obra de Jean-Philippe Rameau. Hem viscut aquest viatge a Versalles durant uns minuts gràcies a aquesta composició de la música barroca francesa, la Xacona de les Índies Galants. La versió, potser l'haureu reconeguda, els molt malòmens, era la de Le Concert des Nations amb Jordi Savall, plena de timbres vius i percussions profundes. I no ens mourem de França, però el to serà completament diferent, i l'època també, perquè ens acostarem al repertori de Gabriel Fauré, de qui us proposo sentir la cançó Un somni d'amor, construïda sobre versos de Victor Hugo, en la veu de Cyril Dubois i el piano de Tristan Rees.

A Luisa Ferrenc la coneixem sobretot per la seva música de cambra, per exemple, el seu famós Nonet, on ens agrada tornar de tant en tant, però el seu repertori també inclou peces de gran format, com aquesta que acabem de sentir, una obra d'alta volada, la seva tercera sinfonia, de què en recuperàvem justament el fragment final, l'Allegro, que és l'últim moviment, en una de les versions que darrerament es proposen, doncs reivindica el llegat d'aquesta autora, la de l'Ínsula Orquestra, dirigida per Lawrence Aquilvey, el passat 2023. I ara, fa uns dies, en Pep Codinax ens recomanava la veu de Filip Jaroussky i aquesta recomanació no la podíem passar per alt. Ell va tornant també de tant en tant a la nostra selecció i avui el recuperem cantant aquesta cançó de bressol de punt fosc de l'Incoronazione d'Hipopea de Claudio Monteverdi, Oblivion Soave amb l'Arpeggiata.

A dormir és el que ens convidava en Filip Jaruski, però no ho farem perquè ja hem creuat la frontera a 2:15 del matí i això vol dir que ja toca tornar-nos endinsant al disc de la setmana.

0: Ai, Esther, que jo ja m'hi quedaria en aquesta primera peça, però és que hem d'explicar i situar i donar context a aquest disc, que és el nou enregistrament que forma part del pelegrinatge coral del 2026 de la formació britànica The Sixteen, que dirigeix el seu fundador, Harry Christophers, i aquest disc l'ha editat Coro, que és el propi segell, doncs, de l'agrupació. Un àlbum que explora la majestuosa música del Renaixement espanyol amb dos compositors essencials, com són Cristóbal de Morales i Santiago de Vivanco, juntament amb dues obres contemporànies de Querenza Briggs i James Macmillan.
1: Doncs sí, precisament ahir ja vam compartir una d'aquestes dues obres contemporànies, la de la compositora britànica Querenza Briggs, que a més dona títol a l'àlbum Lead Kindly Light, i que és primer enregistrament mundial. L'altre la sentirem demà. Per tant, avui continuarem amb aquests dos compositors espanyols. La majoria dels motets de Vivanco es van publicar el 1610, quan a Europa ja començava a emergir el barroc. No obstant, ell va continuar fidel a la gran tradició polifònica renaixentista. Potser per això la seva música transmet una sensació de temps suspès. Tal com ja vam dir, la música de Vivanco és menys monumental que la de Morales, però és molt refinada. Els seus motets són més breus, però tenen una gran varietat de textures vocals i una gran capacitat per crear atmosferes. En la seva producció hi trobem joies íntimes com la que sentirem avui, o Quam suavis est, domine, que és d'una gran sensualitat espiritual. La devoció es converteix sovint en una experiència sonora càlida i propera a la vegada. I després continuarem amb una altra de les obres de Cristóbal de Morales, Exaltata est sancta Dei Genitrix, motet a sis veus escrit per la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu, en què se celebra que el seu cos i la seva ànima van ser portats al cel després d'acabar els seus dies a la terra. Morales combina solemnitat i dolçor amb una gran fluidesa melòdica. La sentim amb les veus d'aquesta formació vocal de Sixteen, que aconsegueix una de les coses més difícils en la polifonia renaixentista: transparència sense perdre densitat sonora.

0: Realment, quan acaben aquestes peces, arriba una sensació d'oxigen i d'haver estat com immers en un anar i venir de música i aquestes línies entrecreuades, amb respiracions entremig. És tot un món, la música del Renaixement, la polifonia vocal. Concretament, això que hem sentit ara mateix era Cristóbal de Morales, exaltat a Es Sancta Dei Genitrix, i prèviament, doncs, aquesta obra de Sebastián de Vivanco, o Quam Suavis Est Domine, un autor, com dèiem, Esther, que no coneixíem tant, però que aquesta setmana el disc ens ho està posant prou més fàcil.
1: Doncs sí, no tant com Cristóbal de Morales. Un àlbum, recordeu, que interpreta The Sixteen, dirigida pel seu fundador, aquesta formació coral, Harry Christophers, i un àlbum que ha editat el mateix segell de la pròpia orquestra, que és Coro.
0: Avui és dijous, per
1: demà
0: tant...
1: Demà hi tornarem.
0: Últim dia de disc de la setmana. Però vaja, així és la vida. La part bona de tot plegat és que després ens queden les referències per tornar-hi sempre que vulguem. I ara és el millor moment per dir bon dia a Xavier Cervera.
2: Molt bon dia a totes dues.
0: Benvingut al programa un dia més. Obrim la sala de cinema a veure amb quins acords i amb quina música.

0: Hem canviat de torn completament, eh? Ara hem entrat a un món urbà, llocs, carrers on no es dorm mai, aquest swing inequívocament jazzístic, aquests acords amb què obrim aquesta secció. És música escrita per Elmer Bernstein i ens porta directament a Nova York, oi?
1: Oi, Maria, sí. Sí, aquí tenim el jazz sinfònic d'Elmer Bernstein, que acompanya les imatges d'un Broadway que no dorm mai, un microcosmos, un microregne de milers de clubs, de teatres, de bars, de garitos, que formen un tot i on la gent viu pel teatre, viu per la música, viu per l'espectacle. Un ecosistema que té les seves pròpies regles i on l'èxit i el fracàs doncs es paguen amb monedes de diferent procedència. Aquest és el món que retrata la pel·lícula a la que acompanya aquesta música, a Chantatge a Broadway, aquí, a la resta del món, Sweet Smell of Success, el dolç sabor de l'èxit, Alexander McKendrick, 1957.

0: Un compositor i una banda sonora, la d'aquesta pel·lícula, Xantatge Broadway, que podríem dir que va obrir molts camins al jazz. Hi ha un abans i un després a partir d'aquesta banda sonora, tot i que Elmer Bernstein no era en principi un compositor avantguardista o revolucionari.
1: Doncs sí, Esther, Elmer Bernstein, que no té res a veure amb Leonard, tots dos són jueus i de procedència ucraniana, però aquí s'acaba la cosa, és un compositor fortament influenciat per neoclassicisme folclòric americà d'Aaron Copland. Però per aquest film, i amb molt bon ull, va decidir composar un jazz sinfònic que li va molt bé a les imatges. Amb aquesta banda sonora, hi ha la de Henry Mancini per a Touch of Evil, de Wells, que es va dir Set de Mal, de 1959, dos anys després, el jazz sinfònic doncs, pren carta de natura per a les bandes sonores que fins llavors la feien servir una mica com a música d'ambient, no? De fet, es pot dir que és un dels elements més innovadors de la pel·lícula i que embolcalla a la perfecció doncs, eixe món nerviós, ple de tensió, de cinisme, ambiciós, urgent, sofisticat també, de la Broadway dels anys 50 del segle passat. Són ritmes sinuosos, són ritmes sincopats, que allò que busquen és accentuar la duresa de les imatges que es mostren. La música acompanya sobretot a Sidney Falco, que és Tony Curtis, en el seu viatge, dintre la seva necessitat desesperada, ell és una revista, d'ascendir socialment, i la seva manca de moral, no? I de descans també. Durant tota la pel·lícula vem que està atrafegat fent els seus xanxullos, no? Després, conforme la trama es va enfosquint, la música també es va tornar més fosca, més agressiva. Amb aquesta banda sonora, Bernstein va demostrar que el jazz sinfònic, com ja he dit abans, no només servia per com a música d'ambient, sinó que podia fer-se servir com a una eina dramàtica central. Per altra banda, fora d'aquesta pel·lícula, la música d'Elmer Bernstein està indissolublement lligada a bandes sonores tan conegudes com els Sants Magnífics o La gran evasió de John Sturges, o més recentment la banda sonora de L'edat de la innocència de Martin Scorsese.

0: Doncs ja ho apuntaves, Xavier, una pel·lícula, aquesta Xantatge Broadway, que retrata en blanc i negre una Nova York plena d'ambicions, brutícia moral, degradació... I clar, doncs a partir d'aquí també és el retrat de les passions humanes, no?, a través d'aquest periodista gairebé omnipotent, un agent d'artistes... Com funciona tot això?
1: Sí, mira, McKendrick ens retrata dins el microcosmos que és Broadway, com si d'un petit regne es tractara, doncs les persones humanes, com bé has dit, i la pel·lícula és una dissecció del poder, de com funciona, de què estem disposats a fer per gaudir d'aquest poder. La trama gira entorn a Hunsaker, que és un important columnista, ell mateix diu que té més de 60 milions de lectors, i a Hunsaker és Bart Lancaster, i a Sidney Falco, que és Tony Curtis, com he dit abans, un agent d'actors desesperat per aconseguir pues, reconeixement i èxit professional. El que fa Hunsaker és demanar-li a Falco que trenqui la relació de la seva germana petita amb un guitarrista de jazz. Així és que ven com el primer fa servir el seu poder mediàtic per controlar la vida dels altres, i el segon està disposat a fer el que sigui, literalment el que sigui, per obtenir el favor de Hunsaker. Podem dir, hi ha seqüències absolutament esgarrifoses, com la de... hi ha una noia d'un garito que està enamorada de Falco, i aquest la empeny en braços d'un senyor, un senyor major que té una certa influència, per obtenir favors d'aquests senyors, no? A més, la seqüència és molt crua perquè aquella està esperant-lo i de sobte apareix ella a casa seva i quasi l'empenya per realment a prostituir-se. I la noia ho fa perquè és mare soltera, va perdre el seu... si no ho fa, perdre el seu treball... I són els anys 50, vull dir, són coses realment dures, tenen seqüències dures.
0: Aquest punt de la moralitat,
1: sí.
0: O amoralitat, millor dit, no, del personatge.
1: Les coses que estàs disposat a fer d'aquest personatge per medrar, no? Podem veure que la trama funciona com una tragèdia, on cada decisió immoral porta a una altra pitjor.
0: Ah, que bé, molt bé.
1: I on al final s'acaba desmoronant el tinglado.

0: La veritat és que funciona molt bé, no? Aquesta música, no sé, jo, i és que també m'hi quedaria.
1: Sí, per acompanyar aquesta banda sonora, tota aquesta cosa fosca, sí, també.
0: Sí, sí, perquè tal com estàs explicant l'argument, tota la trama d'aquesta pel·lícula, Xantatge a Broadway, trobo que sí que sí, es cau molt bé aquest jazz, no?, simfònic. Una trama on es tracten en aquesta pel·lícula temes molt actuals, com ara el poder, la concentració i la manipulació mediàtiques, la influència d'aquestes figures mediàtiques, la desinformació i les campanyes de desprestigi, l'ambició a qualsevol preu, ho deies abans, i tot això amb ressonàncies shakespearianes.
2: Doncs sí, a veure, la pel·lícula a vista ara és absolutament actual, i més en tota la que està caiguent,
0: sí,
2: no? Es estima la creació de notícies falses, a com en determinats ambients les relacions són més importants que el talent o la vàlua personal. És un món on la informació no serveix per informar, sinó per controlar. És un món corrupte en tots els seus estaments, en el polític, en el professional, en l'emocional, en el familiar. Assistem també a una seqüència prou esgarrifosa i destructiva on Hunsaker es permet amenaçar un polític, un polític en projecció, no?, que pot ser el pròxim, en un futur, el pròxim president del país, no? I això es dona consciència, perquè sap coses brutes seves, no? Això es dona consciència del poder que té, no? I és una pel·lícula que retrata, sobretot a partir dels dos personatges principals, conceptes com poden ser el poder sense control, el narcisisme del poderós i del poder, l'autoritarisme disfressat de respectabilitat, que és una cosa molt comú i que massa vegades passa desapercebuda, no? Aquests poderosos que es revesteixen de ser respectables per tindre una coartada moral per fer allò que volen, no? També la necessitat exacerbada de possessió i de control. I això es veu molt bé amb les dones, no? Com les dones són, més que persones, possessions, no? Es veu també com aquells que ansien el poder estan disposats a vendre constantment la seva integritat per aconseguir-lo. I en quant a les ressonàncies shakespearianes, crec que qualsevol trama que tracta aquests temes en certa profunditat doncs té ressonàncies del Bardo de Stratford, no?
1: Tot pot anar cap allà, oi?
2: Tot va cap enllà, no? Perquè, bueno, ha creat un estil, ha creat una forma i és universal i transcendeix el temps, no? Com qualsevol clàssic, no? Però sí, jo sí que trobo unes ressonàncies shakespearianes molt clares, perquè Falco podria ser el Iago de l'Otelo, no? Si recordem, el Iago de l'Otelo és algú que crea falses informacions, rumors, mentides, per aconseguir que Otelo deixi a Desdemona, no? La repudia, no la fa, la mata, no? Però encara pitjor, no?
1: Sí, una manera molt definitiva de tancar la relació amb algú.
2: La relació, sí, sí, sí. Sí, sí. Doncs sí, mou fils entre persones més poderoses que ell, com Iago, i promou accions entre els personatges que són sovint són profundament immorals i que després fa servir en profit propi. A més, com que Falco no és poderós, i això ho veiem al llarg del film, no?, d'una manera de vegades subtil i de vegades molt directa, de veritat fa una mica d'esquet, la veritat, veure-ho.
1: Sí, ens estàs pintant, sí, meravellosament,
2: sí, sí,
1: bé,
2: no,
1: aquests personatges.
2: La pel·lícula és una mena com un arcó d'immoralitats i de,
0: sí,
2: conductes,
0: no?,
2: psicològiques, sí, sí, psicològiques per observar, no? Doncs la força de Sidney Falco, aquest Iago modern, és llegir i endevinar la vulnerabilitat aliena i entrar dintre d'ella i fer-la servir en profit propi, com he comentat abans.
1: No és tant el poder que tingui ell, sinó aprofitar la feblesa dels altres quan la detecten.
2: Correcte, per servir als poderosos i per poder formar part d'aquest poder,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: La cosa és que Falco, a diferència de Iago, perquè Iago té certa grandesa, no? Iago manipula per plaer i per odi, no? Lo qual, bueno, té una cosa una mica més metafísica, no? Però Falco no ho fa. Falco manipula per ambició. Això el fa un personatge patètic, realment, no?
1: Et cau molt, sí, bé, Falco.
2: És que és com una estoreta. Sí, sí, és com una estoreta. Que és això, és el clàssic, no? Dàbil a més poderosos i poderós a més,
0: sí, sí,
2: dàbils, no?
0: Mm.
2: Que és una cosa que és prou lamentable. I en quant a Hunsaker, a pesar de tot el seu poder, Jo diria que és una figura tràgica. A veure, té un poder extraordinari. Té una gran intel·ligència.
1: Sí, eh?
2: Sí. Uh-huh. Té una gran intel·ligència. Però jo crec que té dues falles fonamentals. I una és la necessitat de control, de controlar-ho tot, i l'altra, la incapacitat per a reconèixer els seus propis límits. Això es veu molt bé al final de la pel·lícula, quan ell mateixa s'autoderrota, que veig la pel·lícula ja ho veig.
0: No diguis tot el
2: final,
0: perquè si no,
2: no
0: faig spoiler aquí,
2: no.
0: Que no l'hem vist a nosaltres.
2: Qui veig la pel·lícula ja verà el per què, no? Té una certa híbris, no? I si recordem, l'híbris és aquell orgull que tenien els herois clàssics de la tragèdia grega, que desafiaven els déus, no? I per tant els déus els enviaven el seu castig, no? Si a tot això li afegim doncs els rumors, les insinuacions, les amenaces vellades, les frases brillants. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula amb un guió esmoladíssim. Hi ha frases com "estàs acabat, compra't una tomba",
0: o
2: "tens el cap tan... tens el cap tan gran com una cistella i dues vegades més buit", no?
0: Ostres.
2: I la veritat és que està sempre ahí, té molt de nervi, no? Doncs si sumem tot això, tenim alguna cosa que s'acosta a un drama shakespearià, sí.

0: És curiós, perquè això que sentim és la música per una escena d'amor,
1: que
0: però
1: diferent,
0: tot i això, tot i ser molt diferent, sí, sí, com diu l'Ester,
1: hi ha una tristor, no? Aquí
0: trista,
1: jo no sé si és o no, però
0: fosca.
1: Jo noto una cosa trista.
2: És una cosa molt trista, sí, sí.
0: Sí, sí. Però, i a més, el que dèiem, no? Doncs tot això, tot aquest univers dirigit per un director que venia d'Anglaterra i d'escriure i dirigir comèdies, inequívocament angleses, no? Alexander McKendrick.
2: Sí, Alexander McKendrick és el gran director de la mítica productora de comèdies anglesa L'Elling. Uh-huh. La L'Elling és una productora que naix just en la Segona Guerra Mundial i que fa comèdies costumbristes angleses molt fines, molt... doncs aquest inequívoc humor anglès, no? Uh-huh. Dos de les seves pel·lícules més reeixides són El Quintet de la Mort, que no sé si recordareu, que és un quintet de criminals arquetípics britànics, vull dir, tot és com un arquetip portat a... com una caricatura, no?
0: Sí.
2: Que lloguen en una habitació de...
0: A una senyora.
2: D'una senyora gran.
0: I fan una... com que...
2: I estan al pis de
0: dalt. La premissa és aquesta, que volen fer com un assaig d'un quintet de corda,
2: sí,
0: no? I van amb els instruments, però porten les armes a dins de
2: porten
0: les fundes.
2: Porten les armes a dins de les fundes.
0: Aquesta sí que l'he vist.
2: Posen un quintet de Schubert amb un disco, no?
0: Sí,
2: I estan mirant com fent un robatori, no? És una pel·lícula prou àcida, no?
0: I la senyora
2: també. Perquè sí. La senyora, innocentment, es desmolta el tinglado molt ràpidament, d'una manera molt innocent, no?
0: I acaben fent una reunió de totes prenent el té allà.
2: Sí, potser allí. És una pel·lícula molt divertida, no? Doncs, bueno, jo tinc una altra que és Oren Barres, que també recomano. Bueno, McKendrick va saber integrar-se en Hollywood de manera magistral. I es dona, doncs, aquesta obra mestra on ningú és completament innocent. També es fa veure que el món funciona amb jerarquies invisibles, no? I que el llenguatge és una arma. L'estil de McKendrick és d'una elegància i d'una economia visual molt encomiables. Per fer-nos una idea, els enquadres de McKendrick són molt clàssics. Vull dir, un jarró és on deu estar. No, està on deu estar, no està en cap posició forçada. Els personatges estan on deuen estar. El que parla està més endavant o més endarrere, segons la seqüència i la situació dramàtica que requereix. No? Els personatges es mouen com es deuen moure. Res no interfereix en la completa... el complet enteniment de l'espectador. No? I aquest classicisme, que sembla molt fàcil, en realitat és molt difícil, perquè obliga a pensar molt en com enquadrar i en com fer que els personatges i els objectes es belluguin o no es belluguin, no? Bueno, era un gran director. Lamentablement va morir massa aviat. Crec que aquesta és la seva darrera pel·li.
1: Uh-huh. Xantatge a Broadway, de McKendrick. No sé si cal preguntar-te si vols afegir alguna cosa més, tot i que n'acabes de dir moltes.
2: Sí. Bueno, però com sempre, ja fent una mica de conya, que està convertint-se en una habitual aquí.
1: Tens més coses a afegir.
2: Tinc més coses a dir. Sí, tinc més coses a dir. Sí, perquè m'agrada fer una darrera reflexió, no?, per animar una miqueta als oients, al públic, a veure la pel·li, que aquesta pel·li és molt clàssica i jo crec que agradarà a tota classe de públic. Bé, aquesta pel·li ens mostra moltes coses per a reflexionar, i més ara i aquí, no? Què és el que passa quan algú amb capacitat d'influir en l'opinió pública deixa de sentir-se responsable de la veritat, o directament no ho és des d'un principi, no? Crec que és un tema candent en aquesta època de xarxes socials, i no siguem innocents, no? En aquesta època on la informació pot ser tendenciosa, encara que sigui escrita en premsa escrita i honorable, uh-huh, uh-huh, i pretesament sèria,
1: sí.
2: No? Però de totes maneres, aquesta pel·li, encara que tinga una forma de tragèdia, no és una tragèdia, és un drama. Per a mi és un drama, doncs, perquè deixa un resquici, no? Vem que el mal porta en si mateixa el germe de la seva destrucció, i és una pel·lícula que ens avisa, i amb molta lucidesa, perquè no amaga aristes molt, molt lletges del comportament humà i de com està muntat aquest món en el que vivim, no? Però ens anima a creure i tindre fe en la integritat, en l'amor, en la veritat, i també ens avisa del risc de perdre tot això. Per tant, no se la perdin, no se la perdeu vosaltres, perquè estan les plataformes.
0: Doncs ja no tenim excusa. Xavier Cervera, moltíssimes gràcies un dia més per haver-nos obert la porta de la sala de cinema.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Adéu.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis. T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els Homes Clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
1: Els Homes Clàssics. Cada dia a la 1 del migdia a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
3: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
4: Gairebé un quart de 10 del matí, continuem a Tots els matins del món. I Esther, com es nota quan algú li encanta d'allò que està parlant?
5: Doncs sí.
4: Amb en Xavier Cervera sempre ens passa que té aquestes ganes de sempre afegir i dir, perquè és que és de les persones més amants del cinema que conec realment, per tant.
5: Però, de fet, això passa amb qualsevol dels col·laboradors que tenim.
4: Això és veritat. Tenim tanta sort amb les persones que formen part del programa que estem, vaja...
5: Encantades
4: de la vida. Mai millor dit.
5: Bé, doncs seguirem en aquesta segona hora amb més música, ja ho sabeu, i també cap a 2:15, més o menys de 10, serà quan donarem pas al nostre convidat. La conversa que tindrem avui amb Pau Pérez, director de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. I tancarem el programa a la tercera hora amb l'Alba Quinquillà, que, aprofitant que demà serà el Dia Mundial del Medi Ambient, doncs ens parlarà d'algunes iniciatives musicals en el món de la clàssica compromeses precisament en el medi ambient.
4: Perfecte, doncs encarem nosaltres el nostre segon tram de selecció musical amb una peça amable per fer-vos la vida doncs una mica més fàcil i més bonica. Per això us proposo sentir el primer dels valsos de concert d'Alexander Glazunov. Elegància i aquell punt rus que fuig sempre de la frivolitat. El sentim amb l'orquestra Beethoven de Bonn i la direcció de Stefan Blunier.

Doncs l'esclat de l'Orquestra Simfònica i tot un món per celebrar. Alexander Glazunov era l'autor d'aquest vals de concert, el primer de la seva producció, que dirigia Stefan Blunier al capdavant de l'Orquestra Beethoven de Bonn. I del so del segle XIX, doncs passem al del segle XXI, gràcies a la compositora Alissa Morris i aquesta obra que ja tenim a punt, Coastal Kaleidoscope. Música de cambra escrita el 2019 per oboè, flauta i piano, inspirada, entre d'altres paisatges, com a... pel paisatge de Monterrey, a Califòrnia. Springtide és el títol del moviment que tanca aquesta composició i el sentim ja en la versió de Christina Hahn.

I dels Estats Units, doncs hem passat a Austràlia gràcies a la pianista i compositora Sophie Hutchings, que amb el seu estil mínim i efectiu interpretava la versió acústica de Eyes on the Sun, un dels talls del disc Become the Sky. Ara retornem als Estats Units gràcies a Elizabeth Brown, compositora que comparteix amb Hutchings doncs, la inspiració a la natura, els estats d'ànim introspectius, amb un llenguatge però diferent, en aquest cas lligat a la música de cambra. Ens sentirem Listening to the Evening, un dels moviments de la seva composició Blue Minor, contemplativa i evocadora amb Kurt McComber.

0: Escoltant el vespre, Listening to the Evening, d'Elizabeth Brown, és avui l'obra que ens permet de passar la nostra conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb Pau Pérez, director de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.

0: Bon dia i benvingut, Pau.
1: Bon dia.
0: Quina delícia de música, eh?
1: Meravellosa.
0: L'obertura Les Hèbrides, de Félix Mendelssohn. L'estem sentint perquè és una de les obres que ens vas proposar, perquè una de les teves grans passions és precisament el mar. Explica'ns quan i d'on neix aquesta passió pel mar.
1: Vaja, jo vaig néixer vora mar, a Mataró, que era un mar molt particular, perquè era un mar ple de residus de la indústria tèxtil de Mataró,
0: sí.
1: I tenia colors tremendos. Era un mar vermell, blanc. Et ficaves allà i semblava l'arc de Sant Martí. I de sempre aquesta vinculació ha sigut allà per sempre. Només estiueixo a illes. M'encanten els peixos. Soc coneixedor, sí, per exemple, si me'n vaig a Badalona i faig snorkel allà, reconec totes les espècies, que hi ha moltes.
2: Quina enveja, això,
0: fins
2: que estàs explicant.
0: Quantes espècies podries arribar a reconèixer?
1: A Badalona, només entrar una vintena, segur.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, però ara la recuperació del litoral de Barcelona és tremenda i ara hi ha Barcelona-Badalona unes 1.000 espècies marines, de les quals més d'un centenar són peixos. Uh-huh. O sigui, això no és conegut i tothom pensem en anar als esculls de coral del Carib, però quan t'hi fiques a les platges de Badalona i Barcelona pots gaudir moltíssim.
0: Uh-huh. A les Hèbrides hi has estat?
1: No, a les Hèbrides encara no he estat.
2: Ja t'agradaria,
1: no?
2: Musicalment,
1: no?
2: Ja està.
1: De fet, quan no puc ser-hi al mar, em poso a les Hèbrides i així, vaja.
0: I en general, la música de Félix Mendelssohn t'agrada?
1: Sí, però és música apassionada. I, bueno, tota la música, el romanticisme, i, doncs, és la que més escolto, normalment, de clàssiques.
0: De fet, aquesta passió pel mar que tens t'ha portat de fer un projecte que t'està ocupant. No sé si portes ja molt de temps en aquest projecte.
1: Doncs sí, jo m'he passat la vida escrivint per altres i corregint els escrits i les novel·les de centenars i centenars d'alumnes, i ara a la meva edat m'he posat a escriure perquè hi ha un tema que m'interessa moltíssim, que és els vincles entre el mar i les dones, no? En el sentit de qüestionar, doncs, 3.000 anys d'èpica, de monopoli de l'èpica marítima per part dels homes.
0: Uh-huh.
1: I llavors m'he posat a investigar...
0: Dones reals.
1: Dones reals, uh-huh. Sí, o sigui, és un llibre de literatura de no ficció, no uh-huh. És un llibre de divulgació, uh-huh. No és un assaig, és literatura, però de no ficció, i estic descobrint dones impressionants, que el vincle amb el mar que tenen és molt significatiu i molt rellevant.
0: Quantes en portes, de moment?
1: Bueno, l'objectiu és fer-ne 50, porto... Estic a la 26, ara.
0: 26ena.
2: Sí, has creuat l'Equador, això.
1: Sí, ja he creuat l'Equador.
0: Ja queda menys. I una d'aquestes 50 dones que, de moment, has trobat és, precisament, compositora.

0: Doncs sí, és Ethel Smyth, que celebrem que aparegui a la teva antologia. El que sentim és l'escena final de la seva òpera...
1: L'obertura.
0: Ah, obertura, perdó. He saltat una punta a l'altra.
1: De fet, ens demanava l'escena final, però no l'hem trobada. Llavors,
0: amb
1: l'obertura, ella estava
0: content. Doncs amb l'obertura, ja, perfecte. Al final és això, The Records, aquesta obra centrada també, que gira entorn del mar, oi? Com ens explicaries, com ens presentaries a l'Ethel Smyth?
2: Bueno, l'Ethel Smyth és un personatge fascinant. Va ser una activista sufragista de les de primera línia. Va participar en la famosíssima acció de la trencadissa de Vigueras al centre de Londres. Quan les sufragistes van acabar la presó, ella, des de la seva cel·la, amb un raspall de dents, dirigia la marxa que va... La marxa de les dones,
0: sí, que, sí, quina escena.
2: Bueno, es va enamorar després de la Virginia Woolf. La Ethel tenia 40 anys, la Virginia 70. I la Virginia li va dir, escolta, per què no escrius les teves memòries? I la Ethel va dir, i va escriure 10 volums.
1: Ostres!
2: 10 volums.
0: Que sí, una... que hi ha coses, no?
2: Sí. Llavors, el vincle amb el llibre i amb el mar és que ella va ser la primera compositora que va estrenar el Metropolitan, que després van passar 100 anys fins que una altra dona estrenés de nou òpera al Metropolitan, i ella va fer una vegada una excursió per allà, per les illes que hi ha davant de Cornualles, i va conèixer la història d'una comunitat cristiana que tenia la idea, que estava convençuda, que els naufragis eren un do de Déu. I, per tant, el que feien era tancar el llum dels fars. Ostres. Perquè els vaixells
1: s'estampessin.
2: I a partir d'aquí va composar l'òpera, que és aquesta història, amb una història d'amor en què hi ha un noi que s'oposa a la comunitat aquesta, i va allà intentant encendre els fars, i òbviament el fill del mossèn, la filla del mossèn, és la parella, i la comunitat els condemna a morir ofegats pel mar, en una cova, que de fet és una cova que ella mateixa va descobrir molts anys abans.
1: Ethel Smyth.
2: Sí, la Ethel Smyth, no? És fascinant,
0: la veritat. La veritat que sí, que ens deixes amb ganes, de més. Haurem d'anar a buscar-ho al llibre.
1: Ethel Smyth, però, no és, és la compositora, l'única compositora que has trobat de moment d'aquestes 26 dones, però també has trobat una ballarina i coreògrafa.
2: Sí, ui, aquesta història em toca molt personalment perquè... jo crec que el primer disc que vaig sentir jo a la vida, i ho dic perquè estava a la panxa de la meva mare, va ser la banda sonora de la pel·lícula Isadora. Passava la vida d'Isadora Duncan, no? I de sempre, potser és la que més he sentit, la música que més he sentit a la vida. Llavors, investigant, me'n vaig adonar que la Isadora havia tota la seva teoria sobre la dansa contemporània i que va trencar, diguem-ne, amb el ballet, no? Es basava en la relació del moviment amb el mar.
1: Tornem al mar, eh?
2: I tornem al mar. I llavors aquí està el vincle, i ella, bueno, ho explicava a les seves conferències, i fins i tot té coreografies sobre... Ara no recordo el compositor, però coreografies que el que fan és simular el moviment de les onades.
1: Sí, sí, sí. El fet d'haver-te trobat amb tantes dones, de moment 26, el teu objectiu és arribar a la cinquantena, dones que es desconeixien, que tu desconeixies també, doncs t'ha fet reflexionar precisament sobre aquesta invisibilització de moltes dones.
2: Sí, sí, sí. Bueno, això és conegut, i s'ha treballat i es continua treballant i s'ha de continuar treballant. Clar, en molts casos, la invisibilització és completa, perquè, clar, pots trobar, jo vaig investigant, i trobes informació sobre... dones de certa classe social, però quan entrem a dones de classe treballadora, que són un element fonamental del vincle entre les dones i el mar, no hi ha noms. No hi ha noms, no? De fet, si m'ho permeteu, l'origen de tot això va ser un moment que jo estava a la illa de Zanzíbar i vaig veure una dona alguera, que ja conreien les algues a partir de les quals nosaltres mengem gelats d'estracciatella.
1: Sí.
2: Les dones de Zanzíbar no saben nedar. El canvi climàtic està fent que el nivell de l'aigua pugi, amb la qual cosa elles han d'anar més
1: endavant,
2: jugant-se la vida. I quin era el fons que tenien les dones algueres a la vista? Doncs homes fent kitesurf.
1: Ostres!
2: I aquella... Jo crec que la llavor del llibre és dir, ostres, això és tremendo.
1: I on vas a buscar? On fas la recerca? On trobes aquestes, de moment, 26 dones? On les has trobades?
2: Sí, és a dir, la recerca no és tant posar a Google dones vinculades al mar, perquè allà el llistat pràcticament sempre és el mateix, no? Sinó fer-ho a l'inrevés. És a dir, per exemple, per només donar un exemple petit, a mi m'interessava l'experiència d'una persona cega, sorda, que toca el mar. I la vaig trobar.
1: Sí? Qui és?
2: I és un personatge, aquest sí, més conegut, sobretot als Estats Units, que la Helen Keller.
1: Ah, sí.
2: Sí, saps?
1: Sí.
2: Pues hi ha la història amb la seva...
1: Sí, hi ha la pel·lícula.
2: Hi ha la pel·lícula del 64, no?
0: Quanta informació que tenim.
1: És
0: molt,
1: no, és boníssima. Aquesta pel·lícula és boníssima. És molt bona.
2: Perquè la relació que té amb la seva mentora és meravellosa. És una...
1: Sí, totalment.
2: I llavors, el que jo vaig anar investigant era aquest aspecte concret, perquè la primera paraula que ella va aprendre amb el llenguatge, quan la seva mentora li escrivia a la mà les paraules perquè ella tingués vocabulari, la primera paraula que li va posar va ser aigua, water.
1: Sí,
2: water.
1: Amb la font.
2: Amb la font.
1: Li obre la font, ella fa que ella noti l'aigua i li diu això és...
2: Exacte. I quan ella va conèixer la paraula mar, llavors es va obsessionar en veure el mar i li deia a la seva professora, fins que al final la va portar.
1: Sí, sí.
2: I clar, el moment... Clar, allò, per exemple, està escrit... Allà només hi ha olor i tacte. I aquella història em sembla... Llavors la recerca és així, obliqua.

0: Doncs, Pau, hi tornarem al vincle de les dones i les històries quan parlem d'una iniciativa molt bonica que teniu en marxa a l'Ateneu Barcelona, a la vostra escola d'escriptura. Sí. Però abans et volem preguntar també per aquesta peça de Franz Schubert que ens has proposat. Perquè sabem que les peces i la música té aquesta capacitat, no, de dur-nos a records del passat. On et porta aquesta peça, tu?
1: Bueno, això és una intimitat, però l'explicarem.
0: Fins on es pugui, fins on vulgui, sempre.
1: Perquè aquesta peça la tinc absolutament vinculada a un moment concret de la meva vida, en què, bueno, estava coneixent una persona i vaig tenir, sentint-la, estava amb ella i sentint allò, diguem-ne, l'epifania, per dir-ho així, de que estava enamorat d'ella, no?
0: I que llavors, bé, que sàpigues sí. La banda sonora d'aquell precís moment.
1: Absolutament, sí. Absolutament. I allò es va quedar enregistrat per sempre més, no? I llavors, clar, no... és que no pots tenir, a vegades, transporta la música... No, però aquell és molt
2: present.
1: El tens
2: molt present. Eh? Sí, clar, sí, però tu ja deuries estar enamorat. El que passa que potser aquesta música va fer... aflorir, no?, aquest sentiment de dir sí, sí.
1: És que jo penso que fins i tot algú que no estigui enamorat i la senti,
2: s'enamora. Vigileu al costat d'aquí.
0: Amb una nota d'alerta, aquesta música.
2: I a partir d'aquell moment, Schubert va ser més present a la teva vida?
1: Ja ho era molt, perquè a mi sempre m'ha agradat molt i vaja, sobretot les peces més curtes les he sentides molt. Les he tingut sempre present quan treballava, que aprofito per dir, perquè això no vull que se m'oblidi, que us haig d'agrair moltíssim a Catalunya Música, que quan parlem amb els alumnes de l'Escola d'Escriptura, que els alumnes estan en plena redacció de novel·les, llibres de cortes, un percentatge notable... escriu escoltant Catalunya Música.
0: Ah, com ens agrada això!
1: O sigui que tenim una participació en la creació literària espectacular. Això també us ho dic.
2: I, clar, perquè deies que tu ja el coneixies, Schubert, n'havies escoltat. De fet, és que tu has crescut envoltat de llibres i música.
1: Sí. He tingut aquesta fortuna de tenir accés a la cultura molt a l'abast. O sigui, jo vaig néixer en una família on, per exemple, el meu pare havia treballat a l'editorial Aguilar, que era la gran editorial de les grans obres completes dels grans autors europeus. A casa meva arribaven caixes plenes de llibres. Els meus pares es van entestar en que el meu germà i jo no veiéssim la tele fins als 8 anys. Jo no vaig veure un aparell de televisió.
2: No teníeu tele?
1: No teníem tele ni la vèiem. I l'única cosa que... Bueno, l'única. El que fèiem era veure els nostres... El meu pare i la meva mare llegir per les tardes, quan sortien de treballar, i llegir nosaltres i escoltar música, no? Clar, això, òbviament, marca, potser massa.
2: A partir de quina edat vas començar a llegir?
1: O sigui, no ho sé del cert, però abans de quan s'ensenya al col·legi, seguríssim.
2: I hi ha algun autor que t'hagi marcat?
1: L'autor que més m'ha marcat, a més, està absolutament vinculat amb la música clàssica i la música afrocubana. O sigui, si hi ha, jo crec, dos autors que tenen un vincle, o sigui, el cim dels autors que tenen vincle entre la música clàssica i la literatura del segle XX, són Thomas Mann, per un costat, i per l'altra banda, Alejo Carpentier. A mi l'autor que m'ha marcat en moltíssimes coses, no només estètiques o literàries, sinó també personals, és Alejo Carpentier, doncs un senyor que, a part de la seva obra narrativa espectacular, que està farcida de música, si voleu us explico un parell d'exemples, té uns llibres de crítica musical enormes, no?, que són vaja, tòtems. Llavors, ell, per exemple, fins i tot el títol de la seva darrera gran novel·la, que va escriure 2 anys de morir, el 78, ho va publicar el 78, el títol és La consagració de la primavera. O sigui, amb això ho diem tot.
0: Ja tenim pistes, sí.
1: Una altra peça que li aconsello a tothom, que és una peça breu de 80 pàgines, es diu Concert Barroc, i és un llibre fascinant, ple d'anacronismes, on una nit a Venècia, a l'Hospital de la Pietà, on treballava Vivaldi, es reuneixen Vivaldi, Scarlatti i Händel amb un negre afrocubà i toquen junts. I allò és l'origen de la música d'Amèrica Llatina. Veus que és l'origen, no? Perquè Carpentier, que és un precedent del boom llatinoamericà, i per mi molt més interessant que tota la resta, el que defensava és que el barroc, Amèrica Llatina, no és una època artística, no és un moviment artístic, és que Amèrica Llatina és barroca, per essència, no? I ell, bueno, després té una obra, que aquesta és breu però és complexa, que es diu El Acoso, que està escrita amb la mateixa durada, la mateixa estructura i la mateixa textura que la Tercera Sinfonia de Beethoven. És un prodigi literari.
0: Ja, a nivell de forma i tot, eh?
1: A nivell de forma i tot. Llavors, per mi és l'autor de referència i com penso que la literatura sense música és soroll, doncs encara més.
2: Clar, tu dius, abans comentaves, no?, els alumnes, molts dels alumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès escolten Catalunya Música. Sí. Clar, tu dius que hi ha escriptors que escriuen amb música i escriptors que escriuen amb soroll.
1: Amb soroll, sí, claríssimament.
2: Explica'm una mica això.
1: Això, de fet, ho deia un poeta, en Benítez Reyes, i ho trobo molt, molt encertat. Però, de fet, és que és la mateixa demanda del tipus de literatura. Diguem-ne, la literatura comercial, el típic thriller històric o d'intriga, no pot haver-hi música, perquè això molestaria el lector. I llavors, allà estan les frases, una darrere de l'altre, sense mirar ritme, sense mirar cadència, sense mirar absolutament una idea
0: de la informació, no? Aquí tens la informació.
1: Informació pura que tu te la pots llegir al metro. Però si tu estàs fent una altra mena de literatura, o sigui, diguem-ne que en l'estructura editorial, la línia purament literària, una prosa que no tingui cadència, que no tingui prosòdia, que no tingui ritme, que no sàpiga si té tres adjectius, quin ha d'anar primer i segon i tercer, independentment del sentit, allò és soroll. Allò, és com ballar amb algú sense ritme. No ballaries, però jo no m'ho llegeixo. Llavors, aquesta és una part de l'ensenyament de l'escriptura que és fonamental, i en temps de la intel·ligència artificial encara més, que jo trobo bàsic. O sigui, que tu puguis, com a lector, sentir el text, no només entendre'l, sinó sentir-lo. Això és fonamental.
2: I tu creus que els escriptors, així com, per exemple, els compositors, quan componen, tenen la música al cap, els escriptors haurien de, a mesura que van escrivint, llegir en veu alta allò que escriuen per saber com sona? Si és correcte o no el ritme?
1: Hi ha gent que ho fa llegint en veu... Flaubert ho feia, sortia al balcó de la seva casa i deia vale, ho he dit tot bé, però sona bé? No, doncs a corregir. Però no necessàriament ha de ser la lectura en veu alta, és una música interna, o sigui, la diferència entre la música, música, és que està a l'aire i això està a la ment, no? Però és que un escriptor, almenys dels que a mi m'agraden, és que segur que la té a cada frase, i acaba la frase i diu, això no acaba bé. O sigui, independentment del que hagi dit, no té aquesta frase l'extensió que ha de tenir per tenir l'efecte que ha de tenir.

0: Ara sí, ara ja podem continuar després que Puccini hagi deixat entrar aquesta frase preciosa. Això és l'intermezzo de Manon Lescaut, una altra de les teves propostes, Pau. Però abans de continuar parlant d'altres temes, m'agradaria també presentar als oients que ens estiguin escoltant la iniciativa que des de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu esteu tirant endavant juntament amb l'Escola d'Escriptores, l'Associació Col·legial d'Escriptores i Escriptores i l'Ambaixada de Palestina, titulada precisament Somnis de Palestina, sembrar històries, deixar créixer les oliveres. De què es tracta?
1: Doncs és una proposta que parteix dels relats que les dones, que les mares, que les àvies, relats orals, explicaven a les famílies, als vespres, i que són la literatura de transmissió oral de la comunitat palestina. Són les Ikaye, no sé si ho pronunciaré bé, però són les Ikaye, no? Llavors, és retre homenatge a aquest tipus de literatura i a la comunitat palestina, proposant a tothom, o sigui, tant autors novells com, diguem, autors consagrats i autores consagrades, que escriguin un relat de màxim 250 paraules.
0: Per tant, molt curtet.
1: Molt curtet, que es pot fer tant en català com en euskera, com en gallec, com en castellà. I de tots aquests relats es farà una selecció, es publicarà un llibre i es presentarà per part de l'Ambaixada Palestina aquest llibre. I tothom que hagi participat, que no sigui finalment seleccionat per la publicació, el que sí també rebrà és un reconeixement per part de l'Ambaixada Palestina per haver participat en aquesta fórmula. Nosaltres a l'escola intentem, al marge de la nostra feina docent, també tenir iniciatives públiques, culturals i solidàries, i aquesta, quan l'Ambaixada Palestina ens la va plantejar, ens va semblar absolutament recolzable.
0: Clar, perquè en un moment com aquest, no, que de vegades se'ns pot arribar fins i tot a oblidar quan deixa de sortir tant a les notícies, tot plegat, però la situació de Palestina continua sent crítica per totes les persones que hi viuen, recuperar fins i tot aquest aspecte cultural o de patrimoni oral és encara més difícil, potser, no? Perquè sempre ens quedem, potser, a la franja de la supervivència.
1: Exacte.
0: I anar una mica més enllà no té també molt d'interès.
1: Justament aquesta és la idea, no? Palestina som moltes més coses que la desgraciada situació actual, que la situació de genocidi que està vivint el poble palestí, i que pensem que és necessari que es conegui tot aquest bagatge cultural de la comunitat palestina. Llavors, la idea és participar d'alguna manera de com ells fan literatura, de com ells han fet durant molt temps literatura. Ara aquesta fórmula s'està perdent una mica, i que la qüestió continuï sobre la taula, òbviament.
0: Recordem a quatre dades pels qui ens estigueu escoltant, que si voleu participar ho teniu molt fàcil, heu d'enviar la vostra història abans del 15 de juny. Tota la informació la trobareu al web de l'Ateneu Barcelonès, de l'Escola d'Escriptura. I bé, 250 paraules lligades, com dèiem, amb les oliveres, la memòria heredada, la terra, la nostàlgia, cuina, els patis i totes aquestes històries petites, que en realitat són molt grans també.
2: Sentíem abans l'intermezzo de Manon Lescaut de Puccini, perquè abans d'haver crescut envoltat de llibres i música, l'òpera també és un gènere al qual hi has entrat, tot i que més gran.
1: Sí, més gran. Jo, de tota manera, recordo de petit que també els meus pares, quan escoltaven òpera, escoltaven, això, Bel Canto. Però després ha sigut un continu en la meva vida, però molt restringit, ho haig de reconèixer, a fonamentalment tres compositors, que són Puccini, Donizetti i Bellini. Amb Donizetti em vaig obsessionar i vaig intentar recopilar les 74 òperes que tenia i la sentia una cada dia. Quan he pogut anar al Liceu, no només a veure
0: Donizetti,
1: l'Elisa Clamor, però fonamentalment I després sí, sóc molt seguidor d'algunes sopranos, de l'Anna Trepco, sempre des del començament, l'he seguit moltíssim, i quan la vaig poder veure al Liceu, bueno, em vaig emocionar.
2: Vas emocionar, t'ho diràs.
1: M'havia passat dies i dies i dies veient els seus vídeos, i bueno, és que és fabulosa.
2: I escolta, Pau, com arriba un lector compulsiu com tu a ser director de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès? Com va anar això?
1: Ui, això són coses de la vida. Bueno, jo això, el que havia fet era llegir, després els meus pares eren advocats, jo tenia la vida feta, el nen estudiarà dret, farà el doctorat a Bolònia i a guanyar diners.
2: I serà advocat, no?
1: I serà advocat i ja està.
0: I però... com veiem, ha estat totalment així, eh? Sabem que va anar molt bé el plan.
1: Sí, sí, va anar el plan, va sortir.
2: De meravella.
1: I no, doncs vaig començar dret i el segon any ho vaig deixar. Em vaig dedicar, m'interessava molt treballar des d'una altra perspectiva, per dir-ho. Em vaig fer paleta, o sigui, a les obres olímpiques.
2: Si
1: passeu per la Ronda Litoral, les llambordes que hi ha...
0: Són meves.
1: Després vaig ser enganxador de vagons durant 5 anys, i quan vaig a la Renfe, i després quan ho vaig deixar, el primer dia que havia deixat de treballar, això és curiós, el primer dia vaig fer un passeig i de sobte trobo un lloc que es diu Aula de Lletres, Escola de les Arts Escrites. I dic, ostres, això què és? I era una escola d'escriptura, la primera que s'havia fundat a Catalunya. Jo llavors tenia els diners de la indemnització.
2: I em
1: vaig matricular. El segon any em van fer profe. Després ja, al cap de poc, d'un parell d'anys, es va fundar l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, a l'any 98. I el 2005 els companys em van proposar com a director, i des de llavors porto de director.
2: Déu-n'hi-do, eh? I com ha evolucionat l'Escola d'Escriptura des que n'ets director?
1: Doncs, de veritat és que el balanç que fem és molt satisfactori, perquè si només considerem els números, són, pel gremi del que estem parlant, força importants, no? Tenim una mitjana des de fa ja una dècada de més de 2.000 alumnes a l'any, un claustre de 80 escriptors, editors i professionals de la comunicació, una oferta de més de 100 cursos, però sobretot el que jo crec que s'ha de valorar són els resultats, des del punt de vista estrictament literari, no? I des d'aquest punt de vista, doncs d'entrada, des de fa molts anys, el nivell de publicacions del nostre alumnat és de més de 100 llibres a l'any, un cada 3 dies.
2: Són molts.
1: L'escola és un llibre cada 3 dies. Alguns han molt ressò i molt èxit, sense anar més lluny, els dos llibres més venuts de no ficció en català aquest Sant Jordi, aquesta diada de Sant Jordi, han sigut Crispetes de matinada, de la Regina Rodríguez Sirvent, i El joc del silenci, del Gil Prat sobre Roca. Els dos han estat alumnes de l'escola. Tota una generació fonamentalment d'autores, que ara són noms inexcusables del panorama de la literatura en català, com la Carlota Gurt, la Marta Orriols, la Lisenda de Solsona, la Carla Gràcia, tal, són escriptores que el seu primer llibre el van fer a l'escola, etcètera, etcètera, etcètera. No? Tant des del punt de vista, diguem-ne, de volum com de resultat, doncs la veritat és que és satisfactori.
2: És molt bo. Clar, però l'Escola d'Escriptura, podríem pensar que només fa cursos d'escriptura. No és així?
1: No, en absolut. Òbviament, en fa i en fa molts, però des del dia de la inauguració de l'escola, nosaltres tenim dues vessants més. Una per formar professionals del món editorial, o sigui, hi ha gent que ve a l'escola a formar-se com a editor, lector professional, corrector, traductor, etc. I una altra molt important, que són els cursos de literatura i humanitats, que aquí s'hi matricula molta gent que no té interès en escriure, però que vol gaudir molt més d'allò que li agrada, que és llegir, o la cultura en general. No? I dintre d'aquest marc, nosaltres treballem amb la música, perquè, com dèiem abans, és un aspecte absolutament vinculat. De fet, nosaltres va haver-hi un moment que vam... que a més de portar grans escriptors, grans narradors, poetes, dramaturgs, vam convidar a tot un seguit de cantautors, com el Lluís Llach, com la Lídia Pujol, com el Manolo García, com l'Ismael Serrano, que vinguessin a explicar al nostre alumnat com composaven les cançons, no? A banda d'això, hi ha hagut cursos específics de música clàssica, monogràfics de Bach, que feia el Ramon Andrés, que és un gran especialista. I hores d'ara estem fent una cosa molt novedosa, que és una altra, bueno, una de les altres meves passions, que és el flamenc. Jo
2: t'agrada? Estudio. No, estudies flamenc?
1: Cant i palmes.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Ostres!
1: Sí. I dintre de l'escola el que estem fent és una cosa que no s'havia fet mai a Catalunya, que hi ha altra experiència fora de Catalunya, però a Catalunya no, que és escriure flamenc. És a dir, escriure lletres dels pals flamencs tant en castellà com en català, perquè també hi ha una tradició en català flamenca molt desconeguda i que s'ha de reivindicar. Fins i tot hi ha qui diu que hi ha pals flamencs d'estricta obediència catalana del barri d'Ostrafrancs. No? Llavors, estem fent això, i el que hem preparat per aquest estiu, amb aquesta idea de que s'ha d'escoltar, de que la literatura no només s'ha de llegir, sinó que s'ha d'escoltar i s'ha d'aprendre a escoltar la música, són dos monogràfics, un sobre el jazz i un altre sobre el flamenc, que són dos mons riquíssims i complexes, perquè la gent aprengui a diferenciar d'entrada els estils del jazz i els pals del flamenc.
2: O sigui, dos estils diferents però que es fusionen molt, eh?
1: Exactament, sí, hi ha molta barreja, sí.
0: Déu-n'hi-do, si el dia tingués 30 hores, no sé jo què faríem i quants cursos, acabaríem fent de tot perquè són interessantíssim. Però, Pau, res, moltíssimes gràcies per haver vingut avui i haver-nos obert la teva vida personal també i aquest món tan apassionant que es viu dins l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
1: Ha sigut un plaer enorme.
2: Igualment.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La manera de presentar-ho crec que podria canviar molt. No hi ha això de fer rock and roll de Vivaldi o vestir-se un poquet més desenfadat. No, és que nosaltres presentam d'una manera sincera i tranquil·la la música clàssica, perquè jo no crec que Beethoven o Schubert o Bach siguessin tan rígids o tan quadrats. És veritat, el que fem és difícil, tenim que estar molt concentrats, però jo crec que també la manera de parlar, la manera de ser, la manera de presentar-se, de pujar a una escena, podria canviar un poc. Jo provo de fer-ho així.
0: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet.
2: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
3: Esther, continuem endavant aquí a Tots els Matins del Món. És un quart d'onze del matí i encara ens queda una bona estona per descobrir més músiques i algunes idees interessants.
4: Sí, també podríem recordar les vies de contacte per si hi ha algun oient que li han vingut ganes d'apuntar-se en un curs d'escriptura o si escriu.
3: Que pugui participar als Somnis de Palestina, per exemple.
4: Per exemple.
3: Doncs mireu, el WhatsApp del programa pels vostres dubtes, 627 480 116 i el nostre correu electrònic també, Tots els Matins del Món, @catmusica.cat, i les referències que necessiteu us les donem i us contestem ben ràpid.
4: I si ens voleu explicar la vostra experiència amb l'escriptura, doncs també.
3: I tant, i ara ens queda però encara un reportatge.
4: Doncs sí, el que ha preparat la nostra companya Alba Quinquillà, aprofitant que demà és el Dia Mundial del Medi Ambient, doncs ens presentarà, ens parlarà vaja d'algunes iniciatives musicals compromeses precisament en el medi ambient.
3: Perfecte, doncs pel que fa a la música, retornem a la nostra selecció i en concret ho fem de la mà de Dora Pejacevic. D'aquesta compositora i pianista croata, ahir en sentíem una de les seves obertures i avui al final del seu concert per piano, un Allegro con Fuoco, que amb aquesta indicació a la partitura ja ens diu molt sobre el seu caràcter i propòsit. A més, ens hi acostarem en una versió força recent, és d'aquest mateix 2026, que és la que interpreta la pianista Martina Filiak amb la Capella Estatal de Weimar i la direcció d'Ivan Reposich.

Intensitat, virtuosisme i una vàlvula d'escapament, aquest darrer moviment, Allegro con fuoco, del concert per piano en sol major de Dora Pejacevic. L'hem sentit en una gravació prou recent, l'última, diria, sense por d'equivocar-me, que se n'ha fet d'aquesta obra, aquest mateix 2026, amb Martina Filiak, la Staatskapelle de Weimar i la direcció d'Ivan Repusic. I passem al món de la música de cambra i retornem, perquè ja hi hem estat, fa una estoneta, i ara ho farem amb Luis Adolfo Lebó i un fragment del seu quartet amb en un fa menor. Una obra on podem acostar-nos al domini musical i tècnic que ella mateixa tenia de l'instrument, a més, esclar, del domini de l'escriptura. Sentirem en concret el tercer moviment, Temps de Mazurka Intermezzo, amb el Lebó Ensemble.

aquests punts finals d'algunes obres que ens traslladen a un món de calma i ens permeten de tancar un cercle. De la cambra hem passat al món simfònic i ho hem fet amb Dmitri Xostakóvitx i la primera de les seves sinfonies, escrita en fa menor. Donades les dimensions de l'obra, com us imaginareu, doncs ens hem quedat amb un dels seus moviments, en concret el segon, que aquí interpretava la Simfònica de Boston, dirigida per Andris Nelsons. I ara deixarem descansar l'orquestra i ens acostarem al so de la banda simfònica, música de Ralph Vaughan Williams, que en aquesta obra que tenim a punt s'acosta al so tradicional del seu país, d'Anglaterra. Us proposo sentir l'intermezzo de la seva English Folk Song Suite en la versió de la banda simfònica del nord de Texas, dirigida per Eugene Migliaro Corporon.

0: Doncs sí, aquí el teníem de nou, un altre dels habituals, els intèrprets habituals a les nostres seleccions, com és el clavecinista Jean Rondeau, el responsable d'una obra ingent que va veure la llum l'any passat i que és la gravació de la integral pel clavicèmbal de Louis Couperin. D'aquests discos doncs, hem volgut rescatar aquesta gallarda de la seva suite en re i avui ens permet de fer una petita pausa per tornar amb la darrera proposta del programa.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
0: Doncs ja podem donar la benvinguda a la nostra companya Alba Quinquillà. Bon dia, Alba.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui arribes amb informació sota el braç.
2: Exacte. Aquest matí arribo amb un reportatge per despertar o activar consciències. Mm-hmm. Perquè demà, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient, que és una data impulsada per l'Assemblea General de les Nacions Unides per fomentar la conscienciació i l'acció global en favor del medi ambient. I potser penseu que la música clàssica no hi té gaire a dir davant l'emergència climàtica, però avui precisament he vingut aquí per explicar-vos que no, que cada cop més músics, orquestres i festivals estan utilitzant la música clàssica com a eina de sensibilització i acció contra el canvi climàtic. Mm-hmm. Per això tinc aquí un recull d'algunes iniciatives reals que estan canviant la manera d'entendre la música clàssica i el compromís amb el medi ambient.

0: M'agrada que comencem a entrar a aquest costat més activista de la clàssica, que existeix, i simplement és fer-ho visible.
1: Exacte. I mira, el primer projecte que us porto té un nom que no deixa lloc a dubte, que és l'Orchestra of the Earth, que és l'Orquestra per la Terra. Uh-huh. El seu director artístic, John Varner, ho explica així. Qualsevol que hagi viscut una tempesta o una posta de sol sap que la natura parla amb les mateixes emocions profundes que la música. La música és una eina molt poderosa quan parlem dels reptes mediambientals de l'actualitat. Pot regirar consciències, crear connexió i generar unes reflexions que les dades soles a vegades no poden. Per això aquesta orquestra organitza concerts en espais naturals, des de parcs fins a les muntanyes dels Alps, uh-huh. i fan gires cuidant especialment la seva petjada de carboni. Viatgen amb tren i autocar, eviten volar i quan necessiten més músics treballen amb orquestres locals.
0: Tot es pot fer,
1: clar. Exacte, al final és pensar-ho, no? Uh-huh. El seu és un projecte viu, ple d'iniciatives, com la col·laboració que van realitzar al costat dels London Mozart Players, en què van enregistrar una peça del compositor Misha Mulov Abado per recaptar fons per plantar 50.000 arbres del Pernambuco al Brasil. Sí, no són pocs. I per què aquest arbre? Perquè aquesta fusta s'utilitza per fabricar els arcs dels instruments de corda.
2: És molt bé.
1: Molt bonic, és una idea molt preciosa.
0: És com
1: bonica,
0: de retorn, no?
1: Com
0: enrere i retorn.
1: Sí, sí, i a més es tracta d'una espècie amenaçada, tot i que ara una mica menys gràcies a la iniciativa d'aquesta formació orquestral.

0: Als Estats Units, The Climate Music Project fa una cosa diferent però igualment fascinant. Tradueixen dades científiques en música i audiovisuals. Perquè, tal com expliquen des del projecte, no podem combatre la crisi climàtica de manera aïllada. Calen col·laboracions interdisciplinàries i multiculturals combinades amb la consciència per aconseguir canvis. La peça Icarus in Flight, del compositor Richard Festinger, amb disseny visual de Weidong Wang i dels doctors William Collins i Alison Marklein, com a assessors científics n'és un bon exemple. L'obra explora tres factors que impulsen la crisi climàtica, com són el creixement de la població, les emissions de carboni i els canvis en l'ús del sol al llarg dels dos segles, des del 1880 fins al 2080. I exploren dos escenaris sobre l'escalfament, un en el qual hi hauria un escalfament extrem i l'altre en el qual hi hauria una certa mitigació. L'obra es va estrenar el 2018 a San Francisco i va rebre molts elogis per la capacitat de la peça per comunicar i interpel·lar l'audiència. I a Alemanya tenim l'Orchester des Wandels, l'orquestra del canvi. La seva idea és clara. Com a músics veiem la protecció del clima, la natura i les espècies com a part de la nostra missió cultural.
1: Claríssim.
0: Claríssim. El seu projecte estrella és a Madagascar, al Parc Nacional de Masoala, una de les zones amb més biodiversitat del món. Allà estan reforestant amb arbres endèmics que també s'utilitzen per fabricar instruments.
2: Doncs que bé, eh?
0: Sí. També és molt interessant el seu programa Rücken Wind, que vol dir vent de cua, un projecte per empoderar 300 dones de 5 pobles durant 5 anys amb formació professional, microcrèdits i accés a sanitat. Entre altres iniciatives, per finançar-lo, el novembre passat van organitzar un concert benèfic a Frankfurt amb obres de tres compositores excepcionals, Fanny Mendelssohn, Ethel Smythe i Jessica Meyer. Tota la recaptació es va destinar al projecte.

0: I en Sau Anglaterra trobem Earth Sony, que és un projecte que connecta músics, científics i comunitats indígenes. El seu objectiu és implicar joves i comunitats d'arreu del món a través d'un segell discogràfic amb una llista d'artistes sensibles al canvi climàtic, de concerts en directe retransmesos des d'espai que estan desapareixent, de projectes educatius i d'accions de defensa i sensibilització. Remenant entre els seus projectes hi trobem Sailing the Sonic Sea, navegant el mar sònic, que és una iniciativa en col·laboració amb Oceans Network Canada i la Universitat de Victòria, que vol conscienciar sobre el canvi climàtic i com aquest està transformant els sons dels oceans.
1: Em sembla fascinant això que estàs dient.
0: No,
1: perdó,
0: és increïble.
1: Ja deixo continuar, però...
0: Sí, sí. Per aconseguir-ho, el juny del 2025, durant 3 dies, artistes, músics i persones de pobles indígenes es van reunir per gravar els sons del mar Salish a la costa oest del Canadà, amb sensors submarins en temps reals. Aquests enregistraments es podran sentir en un àlbum que es publicarà durant aquest 2026. Earth Sonic també està construint un arxiu sonor amb gravacions amb sons d'animals i d'espais que estan desapareixent, com glaceres que es fonen i fins i tot d'espècies extingides, amb llicència lliure perquè qualsevol persona hi pugui accedir i les pugui transformar a la seva manera. I, de fet, aquesta música que estem sentint hi ha inclosos alguns d'aquests sons d'animals extingits.
1: Això és
2: interessant, eh?
0: És màgic.

0: I no volia acabar sense esmentar un projecte de ben a prop, Música pel Clima, una iniciativa nascuda al País Valencià que engloba diverses bandes, sobretot de jazz, però també de swing o músiques del món, que vol aconseguir que el sector musical també formi part de la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat. El seu és un projecte que vol ser un altaveu per iniciatives ecologistes, però que també lluita per crear concerts amb menys petjada mediambiental, apostant per actuacions, per exemple, en què els gots siguin retornables, en què serveixi menjar vegà o en què es busqui neutralitzar les emissions. A més, per cada concert organitzat per aquesta organització es finança la plantació d'un arbre i es col·labora en projectes ecologistes de proximitat.
1: Doncs amb això queda clar que de vegades ens oblidem del poder que té la música, d'interpel·lar i també d'inspirar. Mm. I una clara mostra és tots aquests projectes dels quals ens acabes de parlar.
0: Exacte, no? És molt, molt bonic, molt interessant veure com tants músics i gestors culturals veuen la clàssica com una eina per generar consciència i per transformar el món que tenim, convertint-lo en un lloc més habitable i respectuós per totes les espècies.
2: Començava a dir per aquí, la clàssica a contracorrent. Gràcies, Alba, per la teva visita.

Doncs, després d'aquesta versió swing i plena de moviment d'aquest Oh Darling dels Beatles i aquesta incursió als projectes que s'encaminen a tenir cura i fer consciència sobre el medi ambient, doncs continuem en els darrers minuts de programa amb l'esclat, precisió i bones maneres de la violinista Lina Tour, acompanyada de Patxi Montero i Kenneth Weiss, amb dos moviments de la segona sonata per violí i continu d'Elisabeth Jaquet de la Guerra.

0: Doncs amb la música d'Elisabet Jaquet de la Guerra, aquest Presto i el violí de Lina Tour, arribem al darrer minut de programa, Esther. Demà hi tornarem, com sempre, a partir de les 8.
1: Doncs sí, amb les col·laboracions demà de l'Anna Ponces i en Carles Marigó, i la conversa que arribarà a la segona hora, com sempre, cap a 9:45, amb l'escriptor Xavier Mas Cravioto, que és un dels nominats al Premi Llibreter per al seu llibre Animals inexpressius, un llibre de relats curts, que ha publicat l'altra editorial.
0: Continuem, doncs, estirant el fil de la literatura i la música. Doncs que tingueu molt bon dia i demà us esperem aquí.
1: Adéu-siau.
2: T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els Homes Clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
3: Els Homes Clàssics. Cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per sentir un altre dels concerts de la Banda Municipal de Barcelona, que és una de les institucions musicals més antigues, fundada l'any 1886 i de la qual, per tant, en commemorem els 140 anys. Una institució amb una història excepcional, perquè compositors com Richard Strauss, Maurice Ravel o Igor Stravinsky la van conèixer i Richard Strauss fins i tot la va dirigir l'any 1925. Doncs avui la Banda Municipal la sentirem sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana i interpretarà un programa preciós. Primer, sentirem com es descriu amb notes, un viatge a la Lluna. Després, sabrem com els pentagrames poden descriure el reflex d'un mirall i, finalment, sentirem com es pot construir una sinfonia a partir d'una de les òperes més conegudes del repertori, Carmen de Bizet. Tot això és el que ve a partir d'ara en aquesta gravació de Catalunya Música del maig del 2025, un concert que la Banda Municipal de Barcelona va fer a l'Auditori. Un concert que era l'últim de la temporada 24-25, un concert en què totes les obres que hi sentirem són escrites a França. La primera és de Serge Lansin, que és un músic que va viure del 1922 al 2005, un pianista precoç, un compositor prolífic, Premi de Roma de Composició l'any 1950 i que l'any 1969 va escriure un poema simfònic per a banda titulat Cap Kennedy. Era un poema dedicat als astronautes de la missió Apollo 11 que van aparèixer a les televisions de tot el món aterrant a la Lluna. Doncs això és el que sentim per començar aquest concert d'avui, Cap Kennedy, música per a banda de Serge Lansin en la versió de la Banda Municipal de Barcelona dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana.

Aquesta és l'obra amb què hem començat el concert d'avui. És una obra que ens ha fet arribar fins a la lluna, que és el que ens ha fet imaginar Serge Lancin, l'autor d'aquesta obra titulada Cap Kennedy. És una obra que, de fet, el que descriu és aquell moment que es va veure per totes les televisions, aquell moment en què els astronautes de la missió Apollo 11, el juliol del 1969, arribaven fins a la lluna. Aquesta obra porta per títol Cap Kennedy i l'ha interpretat la Banda Municipal de Barcelona sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana. Com us dèiem, primera obra d'aquest concert d'avui, un concert que hi continua amb música de compositors francesos, en aquest cas un saxofonista i compositor nascut a París l'any 1974. És Vincent David, un col·laborador de compositors com per exemple Boulez, Berio o Mantovani. El que sentirem de Vincent David amb ell mateix, tocant amb la Banda Municipal de Barcelona, és l'obra titulada Reflet, Reflexos, és per a saxo i banda. La versió, com us dèiem, de Vincent David i la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana.

Música del compositor nascut a París l'any 1974, Vincent David. És saxofonista i ara l'hem sentit tocant el saxo amb la banda municipal de Barcelona dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana. Han interpretat Reflet, reflexos d'aquest saxofonista i compositor francès, una figura clau de l'escena contemporània actual. Perquè Vincent David, a més de la seva carrera com a solista internacional, ha actuat amb orquestres arreu d'Europa, d'Àsia i dels Estats Units, doncs ha estat també membre de l'ensemble intercontemporani durant més de 25 anys. Recentment, Vincent David ha iniciat la seva carrera com a director d'orquestra i ha dirigit l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, l'ensemble de saxòfons del Conservatori Reial de Brussel·les i ha fundat el seu propi ensemble, el que porta per nom Impuls, l'any 2024. Doncs Vincent David, a qui ara hem sentit des de la gravació de Catalunya Música del maig del 2025 a l'Auditori, a Barcelona, el tornarem a sentir, perquè va interpretar música fora de programa, música seua, una improvisació de Vincent David amb la qual es va acomiadar del públic de l'Auditori.

Era Vincent David, el saxofonista i compositor de París, nascut l'any 1974, el sentíem interpretant aquesta improvisació fora de programa per acomiadar-se del públic de l'auditori, que és on som avui amb aquest enregistrament de Catalunya Música, amb què continuem celebrant durant tota aquesta setmana els 140 anys de la Banda Municipal de Barcelona, fundada l'any 1886 i que avui sentim sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana, en un programa de concert en què tota la música és de compositors francesos. Hem començat amb Serge Lancin, nascut l'any 1922, hem continuat sentint el saxofonista i compositor Vincent David i ara arriba Georges Bizet, un nom imprescindible dins de la música francesa, un compositor que va viure només 36 anys fins l'any 1875. De fet, el 2025, el moment en què es va fer el concert que us oferim avui, es commemoraien, per tant, els 150 anys de la mort d'aquest compositor. Va morir 3 mesos després d'estrenar la seva òpera Carmen a l'Òpera Comique de París. Estava convençut que havia sigut tot un fracàs i, en canvi, aquesta òpera s'ha convertit en una de les òperes més famoses i més interpretades de tots els temps. Doncs ara el que sentirem és una sinfonia feta en 12 moviments per José Serebrié. És el director uruguaià nascut a Montevideo l'any 1938 i alumne, entre altres, d'Aaron Copland. Ell va fer aquesta sinfonia de Carmen, és la cara i interpreta la Banda Municipal de Barcelona sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana.

Música de Georges Bizet extreta de l'òpera Carmen, música convertida en una sinfonia en 12 moviments, això ho va fer el director d'orquestra uruguaià de Montevideo, José Serebrier, nascut l'any 1938, i de quin n'hem sentit aquesta recopilació de diversos fragments de la partitura de Bizet, aquesta sinfonia que hem sentit en versió de la banda municipal de Barcelona dirigida pel seu titular, José Rafael Pascual Vilaplana. En un concert en què Georges Bizet hi té un enorme protagonisme i té protagonisme aquesta òpera que Tchaikovsky mateix, després d'haver-la sentit, va dir que al cap d'uns anys seria l'òpera més popular del món, i pràcticament ho és. Carmen és una de les obres conegudes del repertori i avui hem tingut ocasió de sentir aquesta suite de fragments, aquesta sinfonia en versió de la banda municipal de Barcelona que fa els seus 140 anys. Després d'haver interpretat la sinfonia, el concert s'havia d'acabar, però després dels aplaudiments va continuar una miqueta més. Sentirem encara no 3 minuts de música extrets d'aquesta mateixa sinfonia, sentirem el preludi en versió de la banda municipal de Barcelona sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana.

0: Aquest és el fragment fora de programa extret de l'obra que just acabàvem de sentir, la Simfonia de Carmen de Georges Bizet, música arranjada pel director i compositor uruguaià José Cerebrier. Hem tornat a sentir el preludi, el primer moviment d'aquesta sinfonia, que ara sí posa el punt final al concert que va fer la banda municipal de Barcelona sota la direcció del seu titular, José Rafael Pascual Vilaplana, el maig del 2020. 25. És un concert que va gravar Catalunya Música a l'Auditori. És un concert en què tota la música ha estat de compositors francesos. Hem començat amb Serge Lansin, ens n'hem anat fins a la Lluna, en aquest homenatge que Lansin va fer l'any 1969, quan l'Apolo 11 hi va arribar, hem sentit l'obra titulada Cap Kennedy. Després, de Vincent David, que és un compositor i saxofonista i també director d'orquestra, ara nascut l'any 1974 a París, doncs de Vincent David n'hem sentit l'obra per a saxo i banda titulada Reflexos, i finalment el concert s'ha acabat amb aquesta sinfonia de Carmen, música de Georges Bizet, arranjada per José Cerebrier. El punt final d'aquest concert, un altre dels de la banda municipal de Barcelona per celebrar els seus 140 anys. El concert us l'ha presentat qui us parla, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Vos tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir el concert per a piano i orquestra número 2 en la bemoll major de John Field. La versió és d'Andreas Steyer, que toca el pianoforte amb el concerto Köln.

Era Andreas Steyer interpretant amb el Concerto Köln el concert per a piano i orquestra número 2 en la bemoll major de John Field.

0: la manera de presentar-ho. Crec que podria canviar molt. No hi ha això de fer rock and roll de Vivaldi o vestir-se un poquet més desenfadat. No, és que nosaltres presentam d'una manera sincera i tranquil·la la música clàssica, perquè jo no crec que Beethoven o Schubert o Bach siguessin tan rígids o tan quadrats. És veritat, el que fem és difícil, tenim que estar molt concentrats, però jo crec que també la manera de parlar, la manera de ser, la manera de presentar-se, de pujar a una escena, podria canviar un poc. Jo provo de fer-ho així.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics, aquí a Catalunya Música. Aquesta setmana l'estem dedicant a grans directors i directores de l'actualitat. I en el capítol anterior doncs ens vam fixar en tot un veterà, no?
2: Sí.
1: L'anglès Sir Simon Rattle.
2: Sir Simon Rattle, aquest
1: Simon
2: és.
1: Rattle.
2: Doncs Rattle és àmpliament conegut com un dels més grans mestres, no?, de la nostra generació.
1: I tant.
2: I això ho avala, entre altres coses, el fet que ha pogut dirigir algunes de les orquestres més importants del món, com, precisament, la Filarmònica de Berlín, de la qual en va ser titular, com us vam explicar al capítol anterior.
1: Sí, en va ser titular fins l'any 2018,
2: cert,
1: que la va deixar de dirigir.
2: Sí, exacte.
1: Però, clar, una orquestra necessita director.
2: Cert.
1: Normalment, no?
2: Normalment, sí.
1: Llavors, des de l'any 2018, qui va ocupar el seu lloc?
2: Clar, és una molt bona pregunta. És a dir, si Berlín l'han dirigit els millors directors de la història, vol dir que quan marxa un molt bon director, l'han de posar un de molt bo, també, no? Sí, sí. Rattle va substituir a Claudio Abbado.
1: Tot i que les comparacions són odioses.
2: Sempre, sempre.
1: Perquè, clar, no pots comparar Rattle amb Abbado.
2: No, esclar.
1: Els dos són boníssims.
2: Estils diferents, repertori diferent... Clar, doncs aquest algú és el nostre protagonista d'avui. Mm-hmm. Voleu saber de qui es tracta? Segurament molts ja ho sabeu, eh? Però si no ho sabeu, no marxeu, que ara us ho expliquem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Quina meravella aquest tercer moviment. Alegro molto vivace de la sinfonia número 6, més coneguda com a Patètica, de Tchaikovsky, dirigida pel nostre protagonista amb la Filarmònica de Berlín. No hem dit el nom encara, però en tot cas, amb les pistes que hem anat donant, de ben segur, la majoria sabeu ja qui és el nostre protagonista d'avui. Però abans d'anar a parlar d'ell, de la seva biografia, la seva relació amb el món de l'orquestra, etc etc, volem fer una petita reflexió, no? Perquè té molt a veure amb aquest personatge, amb aquest director. Cal que un director sigui una gran estrella? Em refereixo en la part de ser popular, no? De ser conegut, cèlebre, que li coneguem la vida.
1: O sigui, cal que un director sigui una gran estrella per tal de dirigir una gran orquestra? O,
0: per ser un bon director.
1: Per ser un bon director? A veure, si parlem estrictament de música, jo crec que no.
0: Jo també penso que no.
1: No sé, però és que al final una estrella també entra dintre del tema mediàtic, no? O sigui, un és una estrella si és molt conegut. No?
0: Sí, però...
1: Sí, quin és el concepte d'estrella? Sí,
0: bé, que al final no només coneixem la vessant musical d'aquells directors, sinó que també coneixem la seva vessant personal, els seus pensaments...
1: Clar, però, per exemple, a nivell popular, si comparem, per exemple, Karajan amb Abado, per exemple, a nivell popular, jo crec que Karajan és una estrella i Abado no.
0: Sí, però si ets del món de la música, saps que tenia una casa a Suïssa, on anava a dirigir, a pensar...
1: Clar, clar, si parles estrictament amb el terreny musical...
0: Partint del punt de vista que, què sé jo, hi ha Ignès Etzegén, que ara mateix segurament és el director que més projecció ha tingut gràcies al concert de Sant Esteve... d'any nou, Sant Esteve, no, el concert d'any nou de Viena, Etzegén pot anar a fer un cafè pel carrer tranquil·lament i no l'aturarà ningú, com si aturaran a d'altres personatges, jo que sé, un actor famós i tal, no, a nivell internacional.
1: No, clar.
0: Si fa el cafè a la porta de l'Òpera de Nova York, segur que l'aturen.
1: Sí.
0: Però si fa un cafè aquí on el fem tu i jo abans de venir a la ràdio, jo crec que només aturaríem tu i jo.
1: No diguis, Joan, que si no la gent vindrà a veure l'estrella del programa.
0: I tant.
1: Bé, en tot cas, el que jo crec que sí que... Amb una estrella no ho sé, però que ha de tenir un caràcter especial, sobretot per assumir certes responsabilitats.
0: Això segur.
1: No? I potser per entrar en segons quina orquestra, doncs sí que, potser sí que té un punt d'importància tenir una certa fama. No?
0: Perquè t'accepti l'orquestra també, no?
1: Potser sí. No ho sé.
0: En tot cas, el nostre protagonista d'avui s'ha preocupat, a més, de forma seriosa, per ser una persona molt discreta. Molt discreta. Fins al punt que té una vida privada que és pràcticament desconeguda. No en sabem massa res de la seva vida privada. I ell, les poques explicacions que fa, diu que vol que la música, que fa ell, evidentment, parli per ell.
1: Que dirigeix ell.
0: I al final l'acaba fent en aquell moment, no?, que s'està interpretant.
1: Sí.
0: O sigui, vol que l'avali la música més que no pas... qui és ell, com pensa, com actua, etcètera, etcètera. De fet, té un gest dirigint molt tímid i treballa molt els assajos. Bé, en tot cas, passem de la gran popularitat a la gran discreció amb el nostre protagonista i ens referim al director Kirill Petrenko.

0: Mentre el Pedro critica aquesta versió que estem escoltant ara mateix de fons...
1: Coses que dic fora d'antena, no cal fer-les públiques.
0: Aquest és el primer moviment del concert per a pianista i orquestra número 2 en do menor, segur que conegut, opus 18 de Rachmaninoff.
1: El segon de Rachmaninoff.
0: El segon de Rachmaninoff, amb la Filarmònica Berlín dirigida per Kirill Petrenko i el piano Kirill Gerstein. En tot cas, Kirill Petrenko, el nostre protagonista d'avui, és una de les figures, òbviament, més rellevants i respectades de la direcció orquestral contemporània, considerat per molts músics i crítics com un dels grans hereus de la tradició centre-europea, ni més ni menys, i a més recordem que és el titular de la Filarmònica de Berlín, per tant, òbviament, té una gran responsabilitat.
1: Clar, en tot cas, si fem una mica com hem fet amb els altres directors, i anem al principi tot plegat, Petrenko va néixer l'11 de febrer de 1972, així que té, doncs això, 54 anys acabats de fer,
0: sí,
1: a Omsk, a Sibèria, aleshores part de la Unió Soviètica, amb una família jueva profundament vinculada a la música. El seu pare era violinista i la seva mare, musicòloga.
0: Fixa't, la majoria dels protagonistes d'aquesta setmana, per no dir tots, perquè ara la memòria em falla, diria que els pares eren músics. Com ajuda això perquè els fills puguin dedicar-se a això?
1: Totalment.
0: I a més, aquest entorn, lògicament, entorn tan musical, marca de manera decisiva la formació primerenca de Petrenko.
1: És curiós perquè això moltes vegades ho debatim amb companys de l'escola de música, no?
0: Sí, amb músics.
1: Sí, però amb el sentit de quan veus els alumnes, quan veus els nens, no?, i les famílies en les que estan envoltades, és realment... A veure, no vull fer aquí un sectarisme, però és realment difícil que uns pares que no els agrada la música i que, evidentment, no es dediquin a la música, entenguin la dificultat que comporta la pràctica d'un instrument,
0: yeah,
1: la constància que comporta la pràctica d'un instrument i la quantitat d'hores i de concentració que necessita la pràctica i l'aprenentatge d'un instrument, no?
0: És el que hem dit moltes vegades. Si perceps la música, com les arts o les humanitats en general, com un mer entreteniment, clar, no entendràs mai que un nen que estigui estudiant trompeta, per exemple, necessiti moltes hores d'assaig. És que les necessita.
1: Exacte.
0: No és un caprici. I dius, no, estudia matemàtiques, que és el que realment és important, no?
1: Clar, però fixa't en una cosa. La importància de la família és fonamental, perquè un nen per si sol, una nena per si sola, és molt difícil. De vegades passa, Jo m'he trobat algun cas. Però és molt difícil que per si sol arribi del col·le des de les 7, des de les 8, des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, que estan fent activitat i molta història, i després se'n van a anglès, i arribi a casa i es passi mitja hora, una hora i mitja, estudiant, practicant. Això és molt difícil si no hi ha una família darrere.
0: Aquesta allà, vinga, insistint.
1: No, ja no només vinga, sinó posant les facilitats.
0: Clar.
1: De dir, vale, d'acord, has fet això, doncs ara tens aquest espai per tu, perquè puguis estudiar, etc. I això, segurament, els pares músics que ho entenen ja posen totes aquestes facilitats.
0: Però és com tot, no? Al final, allò que coneixes ho pots cuidar més. Segurament, en molts casos, no passa ni per mala fe.
1: No,
0: senzillament
1: és
0: desconeixement i no posar en valor aquest art, que és la música.
1: Totalment.
0: En tot cas, acabem. En el cas de Kirill Petrenko, l'entorn era molt musical i això va marcar, evidentment, la seva formació primerenca. Clar, quan és jove, no saps on anirà a patar aquest nen. Ara sabem qui és i la trajectòria que està tenint, però quan és un nen i no sabien els pares tampoc on aniria. I clar, també això provoca que d'alguna manera i de forma natural, no, el jove Kirill Petrenko, com que els pares, la mare musicòloga, el musicòloga i el pare violinista, és lògic que ell a casa de forma natural tingués molta relació amb el repertori clàssic.

0: Anem al gra, perquè estem aquí elucubrant sobre la formació de joves i tal. Anem a fixar-nos...
1: No, és un debat interessant,
0: sí, absolut. El mantenim nosaltres.
1: No, però independentment d'això, vull dir... Sí, però és un debat que valdria la pena tenir-ho en una cadena generalista, no? De l'educació dels nostres fills i de les arts dintre dels nostres fills.
0: Més enllà, i amb més amplitud de mires, a la nostra societat.
1: Exacte.
0: Les arts a la nostra societat.
1: Exacte.
0: A les conferències que fem, Pedro, alguna a vegades surt, no?, aquest debat amb el públic i tal, al tram final, i jo sempre intento dir allò, no?, a mitja en broma, que qui escolta o té relació amb la música...
1: És més intel·ligent, no?
0: No és que sigui més intel·ligent. No, però al final les arts ens ajuden a ser més bones persones, crec jo. Les arts, vull dir, les humanitats en general, la música també, per descomptat. I jo crec que, ostres, són molt importants també per configurar una societat més sàvia, més justa, que té més armes per defensar-se.
1: Sí, sí, veus? Ja hi tornem,
0: ja tornem
1: al debat.
0: Sí, sí. No tenim
1: en tot
0: remei.
1: Cas, Petrenko. Vinga, va, Kirill Petrenko, que des de ben jove va mostrar un talent musical, doncs, excepcional, com habitualment passa amb aquests grans genis. Eh?
0: Exacte.
1: Va iniciar...
0: Ja escriem, no, el tal protagonista era un totxo de petit.
1: No. Difícil, difícil. Ell va començar els seus estudis de piano a Rússia i va debutar com a solista amb només 11 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: L'any 1990, amb 18 anys, va emigrar amb la seva família a Àustria, un trasllat que va resultar fonamental per al seu desenvolupament artístic.
0: Clar, Àustria és un país amb molta sensibilitat musical, perquè allà va poder continuar la seva formació al Conservatori de Vorarlberg i més tard a la Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena, on, a més, es va poder especialitzar en direcció d'orquestra.
1: I és que la tradició vienesa, doncs, va deixar una empremta profunda en la seva concepció musical.
0: Entrem-nos en això, la tradició vienesa, o sigui, sí. Tota la música clàssica occidental, clar, passa per allà.
1: No, absolutament.
0: Fins a principis del segle XX.
1: Mira, jo me'n recordo...
0: A França.
1: Vinga, una altra batalleta. Recordo que amb 19 anys o 20 anys jo encara estava començant la carrera superior de piano, tal, però jo també tenia aquest neguit, no?, de poder intentar dirigir i tal, i vaig parlar amb un director d'orquestra que em va dir: en algun moment o altre de la teva carrera has d'anar a Viena. Ni que sigui per respirar.
0: 100%, absolutament.
1: Aquell ambient, no? Doncs amb ell la tradició vienesa va deixar una empremta profunda en la seva concepció musical, especialment en la seva afinitat amb el repertori, evidentment, germànic, que inclou, doncs, Mozart, Beethoven, Wagner, Strauss, Mahler i Bruckner.

0: Això sí, la carrera de Petrenko s'ha anat consolidant de manera progressiva i amb molt de rigor, lluny dels camins ràpids cap a la fama. De fet, els seus primers càrrecs importants van ser en teatres d'òpera, un àmbit que definiria doncs, la seva identitat artística.
1: El teatre de Meiningen, a finals dels anys 90, va aconseguir atraure l'atenció internacional en fer del defecte virtut. Ell volia fer el cicle de l'Anell del Nibelung, de Wagner, i tu saps perfectament, molt millor que jo, de fet, que les òperes de Wagner, i en particular les de l'Anell, a nivell d'orquestració...
0: No necessites uns quants músics.
1: Oi?
0: No. No pots fer un quartet de corda.
1: Oi que no? Necessites una
0: orquestra gran.
1: Una orquestra molt gran, molta intervenció, etc. Doncs bé, ell no tenia aquests recursos. No disposava d'una orquestra amb tots aquests recursos.
0: I doncs fes-ho en piano.
1: Tampoc volia fer això i va adaptar-se amb els pocs músics als quals disposava. Però, clar, imagino, no? Amb un bon talent com a director... pots suplir les mancances donant més força a uns instruments que a d'altres, algunes seccions...
0: Sí, vols dir que va reinstrumentar l'obra de Wagner,
1: entenc que
0: no?
1: Sí, entenc. Clar, i va fer el cicle d'Anell del Nibelung, allò que diuen, sense recursos no es pot fer. I va dir, no, doncs jo ho faré, ho provarem.
0: Exacte.
1: Tinc els cantants, m'adapto a l'orquestra perquè això pugui sonar més o menys bé. I es veu que va sonar molt, molt bé. Diuen que les cròniques, no?, que va poder adaptar a tot plegat i així va poder evidenciar també la seva capacitat, no?, per poder manipular aquestes estructures musicals complexes amb molta claredat, sense perdre un element essencial en Wagner, com és l'atenció dramàtica.
0: Home, i tant, no? i tant. Sí, sí, després com a director musical de la Komische Oper de Berlín, va consolidar la seva reputació gràcies a produccions de gran intensitat, amb un treball musical minuciós, caracteritzat també per una profunda comprensió teatral i sobretot psicològica de les obres.
1: A la Komische Oper de Berlín és on fan les produccions, podríem dir, més modernes, entre cometes, no? de Berlín, i això implica doncs, aquest treball també interpretatiu molt important. Entre el 2013 i el 2020 va ocupar el càrrec de director musical de l'Òpera Estatal de Baviera a Múnich, un dels teatres d'òpera més prestigiosos del món, també perquè tenen un gran pressupost, i una llarga tradició també musical, a Múnich. Durant aquest període, la institució doncs, va viure una etapa d'un nivell artístic extraordinària, amb interpretacions pels que van tenir sort de viure, no?, memorables, d'òperes de Wagner, Richard Strauss, Mozart, Tchaikovsky i també Shostakovich sota la seva direcció. No? L'orquestra, per tant, va assolir una gran cohesió i una profunditat expressiva àmpliament elogiades per la crítica internacional. Per tant, ell ja s'ha anat fent un nom amb la feina que ha fet.
0: Exacte. Clar, tots aquests èxits i elogis doncs, el portarien fins a l'orquestra que actualment dirigeix i la seva tria com a director va seguir un procés que ara us volem comentar.

0: Primer moviment de la Sinfonia 8 de Xostakóvitx, també en Petrenko i la Filarmònica de Berlín. Ara comentava el Pedro, no? Com trien a Petrenko com a director de la Filarmònica de Berlín? Doncs el procés és interessant perquè el 2015 Simon Rattle, Sir Simon Rattle, va anunciar que deixaria la direcció de la Filarmònica de Berlín l'any 18.
1: O sigui, 3 anys abans...
0: Diu, aviso.
1: Ja va dir, atenció,
0: aviso.
1: Que això és un mamut molt gran.
0: Vull una mica de pau. No, els motius no els sé. Diuen que un dels motius és perquè volia tornar a viure a Anglaterra.
1: No, però, diuen, però vull dir que no és allò de les empreses amb 15 dies d'antelació.
0: No, 3 anys en aquest cas. Atenció que
1: ple. Imagina't si tenien contractes tancats i temporades ja tancades
0: clar.
1: Per davant com per no poder deixar-ho l'any següent.
0: Si no. Imagino que tenia contracte... Clar, això estic especulant perquè no ho sé del cert. Uh-huh. Però imagino que tenia contracte fins al 18 i li havien dit, renovem, no?
1: Exacte.
0: I ell va dir no. Uh-huh. Bé, no sé exactament com
1: van
0: els acords.
1: No sabem.
0: En tot cas, ell, el 15, es fa públic que l'any 18 deixa de dirigir la Filarmònica de Berlín. Aleshores, com és el procés d'escollir un nou director per una orquestra tan important? Algun cop vam especular, no? Que ha de ser realment molt difícil. Aquesta setmana ho comentàvem. Doncs bé, van ser els músics de la mateixa orquestra qui van triar el nou director que els havia de dirigir. Fixa't la importància que té aquesta orquestra i el poder que té, no? Perquè també és veritat que... Siguis el director que siguis, si truca la Filarmònica de Berlín, hola, mestre, tal, vols venir a dirigir-nos? Vols ser el nostre titular? És allò que diuen en castellà, no? Si tu me dices bien, lo dejo todo.
1: No, però fixa't, aquí hi ha una cosa molt important, que és la relació posterior que implica que t'hagin elegit els músics. Vull dir, jo conec algunes orquestres molt properes que la direcció de l'orquestra, no la direcció musical, sinó la direcció...
0: La gerència, diguéssim.
1: Gerència, treballa absolutament al marge dels músics, no? I elegeixen nous directors sense comptar absolutament per res amb els músics. Els músics s'ho troben tot fet. Llavors, aquella relació de confiança que pot tenir un director amb els músics que l'han escollit... És molt més difícil,
0: clar.
1: No? Perquè diu, mira, aquest ha sigut imposat.
0: Clar.
1: Perquè me l'han imposat des de dalt.
0: No, en aquest cas és un director que l'orquestra ja coneixia, perquè hi havia treballat amb ells com a director convidat, en aquest cas. I suposo que, clar, devien tenir molt bones sensacions de quan clar. Havien treballat amb ell. De manera que l'orquestra, amb votació secreta, el van triar com a nou director titular, càrrec que va assumir oficialment la temporada 19-20, succeint, com hem comentat, no? A Sir Simon Rattle.
1: Clar, evidentment, el seu nomenament va generar una gran expectació. Ja sé que no té res a veure, d'acord? Però és veritat que a nivell mundial i popular, quan el Guardiola se'n va anar d'entrenador del Barça, tothom està dependent.
0: Clar, qui vindrà, no?
1: Qui vindrà?
0: Clar.
1: Ens ha deixat orfes,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: És així. Doncs aquí va passar una mica el mateix, no? Rattle va deixar i Petrenko doncs, va generar una gran expectació. També per una altra cosa, perquè va ser el 7è director titular de la història d'aquesta orquestra. O sigui, una orquestra llegendària com Berlín, que té molts anys d'història, no? Des de finals del segle XIX,
0: sí.
1: Un pot pensar que el millor ha tingut 50 directors titulars.
0: No,
1: 7.
0: 7 n'ha tingut.
1: Només 7.
0: Comptant Petrenko, 7.
1: I quin 7?
0: És el que anava a dir.
1: Perdona, te'n recordes de la pel·lícula Los Siete Magníficos?
0: Bueno, seria una mica això, El primer director titular de la Filarmònica de Berlín, ni més ni menys, va ser Hans von Bülow.
1: Home, un dels millors directors de tot el segle XIX.
0: I un dels grans pensadors musicals que també ha tingut molta influència en compositors de la seva generació.
1: I gran pianista. Recordem que Hans von Bülow va estrenar el concert de Tchaikovsky
0: sí.
1: tocant el piano.
0: Sí, sí,
1: vull dir,
0: sí,
1: un gran pianista i director.
0: Això vol dir que despatxava amb aquests compositors.
1: I tant,
0: clar.
1: I tant.
0: Va ser director titular entre el 1887 i el 1892. El següent, Arthur Nikisch, entre el 1895 i el 1922.
1: Perdona, ja estem parlant de 27 anys
0: sí, sí.
1: en la direcció,
0: Següent, Wilhelm Furtwängler, del qual n'hem parlat darrerament de forma bastant extensa.
1: Sí.
0: Va tenir dos períodes. Ho vam explicar quan li hem dedicat aquests capítols, no? Darrerament, del 22 al 34, el 34 ho deixa per aquella vinculació o no amb el règim nazi. Total, quan s'ha desnazificat, el 52 torna al càrrec fins l'any 54. Immediatament després, qui entra? Un desconegut. Herbert von Karajan. Herbert von Karajan, titular de Berlín entre el 54 i el 89.
1: Estem parlant de 35 anys de direcció. Clar, és que són directors que estan molts anys ocupant el càrrec.
0: Fins que va morir.
1: Clar.
0: Fins que va morir.
1: Clar, clar.
0: Següent. Claudio Abbado, entre el 90 i el 2002. Déu-n'hi-do, I finalment Simon Rattle entre el 2002 i el 2018. Per tant, també penso, per més convençut que estiguis que fas bé la feina, per més content i agraït estiguis que l'orquestra t'hagi triat, home, per més Kirill Petrenko que et diguis, home, una mica les cames t'han de tremolar.
1: És que, fixa't, Albert, tots els noms que has dit han fet història.
0: Sí.
1: Tots són història de la música.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, clar, és que saps que acabaràs fent història.
0: Has de fer els deures, també.
1: Has de fer els deures.

0: Aleshores, anem a fixar-nos en què ha fet i, de fet, què està fent Kirill Petrenko al capdavant de la Filarmònica de Berlín. Doncs bé, ha desenvolupat un enfocament central en la claredat estructural, no? la precisió tècnica i la intensitat expressiva, allunyant-se d'interpretacions, allò que diem a vegades, no? Afectivistes, no? que volen fer lluir el moviment i el gest del director fent això, no? Potser accents massa marcats per lluïment, per realment el que vol Petrenko és aprofundir en l'arquitectura interna de les obres. Una miqueta la filosofia arrau, no? que explicava, no fa pas gaire.
1: De fet, el podeu veure a YouTube, busqueu-lo,
0: sí.
1: Perquè veureu, el seu estil de direcció es distingeix justament per gestos sobris, no? Potser podríem dir una absència deliberada de teatralitat, no? Aquella cosa tan...
0: Aquí estem fent música, no?
1: Exagerada, exacte, sí. El seu treball es basa en assaigs, doncs, molt detallats i exigents, que busca un equilibri perfecte entre les seccions de l'orquestra i una fidelitat absoluta a la partitura.
0: A més, el que dèiem al principi del programa, és una persona molt discreta, quasi patològicament discreta, rebutja totalment el seu protagonisme personal, això fa que pràcticament no concedeixi entrevistes, evita el màrqueting i manté la seva vida privada en una estricta reserva. I jo penso, aquesta actitud també pot ser una lectura de màrqueting, perquè, de fet, mantenir-se tan absent reforçaria aquesta imatge, no?, de músic íntegre, dedicat plenament al servei de l'obra i dels compositors aïllat del món en la seva bombolla, no?
1: Bueno, i a més a més li dona aquest misteri, no?
0: Clar,
1: podríem dir, que no el coneixes, és una mica com el fantasma de l'òpera, no? Que no saps qui és, no?
0: Genera aquest morbo, també,
1: clar,
0: no?
1: I això, en el fons, a l'orquestra tampoc li va malament com a imatge, no?
0: És
1: una imatge discreta, sòbria, que jo crec que els alemanys doncs ja els hi va bé.
0: En resum, Kirill Petrenko representa un model de director profundament compromès amb l'essència de la música. La seva autoritat no prové del carisma extern ni aquesta exposició mediàtica, que altres directors hi juguen, molt carismàtics, molt mediàtics, etc. Sinó que ell es regeix, diu, en el seu rigor intel·lectual, la seva sensibilitat artística i la seva capacitat d'explorar la profunditat emocional i estructural de les grans obres del repertori. També ha treballat molt al panorama musical del segle XXI, i és una de les figures que combina tradició, modernitat i una, podríem dir, ètica artística excepcional.
1: Doncs dit això, anem a l'audició.
0: Som-hi.
2: T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els Homes Clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
3: Els Homes Clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Moment de posar-hi una mica més de música en aquest capítol dedicat a l'enigmàtic i misteriós director titular de la Filarmònica de Berlín, el rus-austríac Kirill Petrenko.
1: Clar, Petrenko, al capdavant de la Filarmònica de Berlín, ha dirigit i enregistrat moltíssimes obres.
0: Moltes.
1: Per tant, sincerament, la tria no ha estat gens fàcil,
0: No ha estat fàcil, però hem fet una reflexió, no? I és la següent.
1: Sí.
0: Ja que Petrenko és el titular d'un dels emblemes orquestrals i culturals més importants d'Alemanya, estem d'acord, no? La Filarmònica de Berlín és una institució...
1: I d'Europa.
0: Sí, però Alemanya segur que és una institució inqüestionable.
1: Absolutament.
0: Què hi ha més alemany que Beethoven?
1: I ja està. A veure, sonarà excusa i potser ho és,
0: Sí, podria ser-ho. Ja el tenim de fons.
1: És que ens ve molt de gust escoltar com sona de precisa i emotiva la música de Beethoven en mans de Petrenko i la Filarmònica de Berlín. És per això que, doncs mira, casualment us proposem escoltar la setena de Beethoven, no?
0: Meravellosa.
1: Sinfonia número 7 amb la major, opus 92. I jo crec que no cal afegir res més. Vinga, va, que parli la música.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Quin final, quina sinfonia i quina gran interpretació.
2: Doncs sí. Doncs sí. Acabem d'escoltar la sinfonia número 7 en la major, opus 92, de Ludwig van Beethoven, dirigida per Kirill Petrenko amb la Filarmònica de Berlín. I després d'això, no cal afegir massa res. Només recordar-vos que tornem demà a la una del migdia, aquí, amb un director més. Una directora, en aquest cas.
1: Doncs vinga, Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús de la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit. El 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música. Amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
6: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
3: So de Cobla. La cobla tal com sona.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la violinista i directora Lina Tur Bonet. Avui la nostra convidada ens parlarà d'una meravellosa sonata per violí de Corelli, d'unes ornamentacions pròpies i d'un disc multipremiat. Comencem.
2: Hola, som Lina Tur Bonet, som violinista i directora i aquesta és la llista de música de la meva vida. La llista del dijous comença amb la nostra interpretació del meu grup Música Alquímica de la primera sonata Opus 5 de Corelli. Perquè l'Opus 5 de Corelli ha estat dels treballs del que jo estic més contenta. Quan m'ho varen oferir, jo vaig dir que, bueno, que no podia fer, que era massa gros, perquè l'Opus 5 de Corelli va canviar tota la història de la música i són 12 sonates que jo crec que es tenen que tocar ornamentades. I aquestes ornamentacions pues, les tindria, bueno, les podia fer aquelles de Corelli o hi ha moltes escrites, però jo pensava que si ho feia tindria que ser amb les meves ornamentacions. I vaig dir que no al principi perquè em semblava una cosa massa difícil i massa... No, que jo no sabia si jo estava preparada per fer-ho. I, bueno, després de molt... mig any després, vaig pensar, bueno, i per què no? Per què no provar? I ho vaig fer. I vaig estudiar molt, també, ho vaig provar molt, vaig estar provant amb el Dani Espasa, que ho vaig enregistrar amb ell, també, és un dels membres del grup. Vàrem tocar a dos totes aquestes sonates per provar les meves ornamentacions i per provar si funcionaven. És com quan hi ha una cançó molt fàcil i tu pots allí o allà añadir alguna cosa sense canviar la cançó. I en realitat el Corelli va deixar un marc perfecte i una estructura perfecta que es pot tocar sense ornamentar i va molt bé perquè és preciosa, harmònica i melòdicament, però deixa espai en alguns moviments, els moviments lents, deixa espai perquè el violinista... pot afegir aquí o allí alguna ornamentació. I a violinistes, això, jo vaig estudiar totes les ornamentacions que coneixem del segle XVIII, que són moltes, i allí em vaig donar precisament de com cada un feia una cosa molt diversa, i algunes sonaven un poc a Corelli, però altres sonaven realment al violinista que ho feia i no tenia res a veure amb la música. I allò em va donar també la força per dir, bueno... doncs jo també podria provar de fer les meues. I, clar, després no saps mai com sortiran o com si agradaran o no. Però ho vaig estudiar realment. Algunes les vaig escriure, altres les improvisava. I, bueno, vaig aprendre tantíssim d'aquest treball que estic molt contenta d'haver tenit al final la força de provar. I quan ja vaig pensar que, bueno, que quizá ho podíem fer, em vaig llançar i ho vaig fer. I... per la meva sorpresa, la BBC, la BBC Radio, la va escollir com la millor de les sonates de l'Opus 5, que per jo va ser, bueno, crec que un premi així per jo és més del que podria imaginar.

0: Lina Turi i Musical Química interpreten la primera sonata Opus 5 d'Arcangelo Corelli.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet.
2: Bueno, la tesi era una cosa que jo tenia que fer per al meu màster a Viena, de violí modern. La tesi es deia simbologia retòrica en la Chacona de Bach. I podia haver set 10 pàgines de del que sigués, de qualsevol cosa. Però, com que m'agradava tant aquest tema, al final van ser 100 pàgines, i jo que començava amb 2 preguntes, vaig acabar amb 3.000 preguntes i crec que 2 respostes, no? Va ser obrir una finestra que és molt gran i que també és molt especulativa, perquè és veritat que tothom té una fascinació amb la numerologia de Bach i les figures retòriques i tot allò, i la simbologia, i no sabem si de veritat ell estava pensant en tot això, però l'estudi de tot això te fa aprendre un munt de coses, i jo vaig veure que el Bach efectivament li agradaven molt els números, li agradaven molt les matemàtiques, i anava a la societat de Wissenschaftliche, a la societat de les matemàtiques de Leipzig, i anava allí cada diumenge, i li agradava fer cànons, i li agradaven tots aquests jocs que fan amb la música. I sí, vaig trobar un munt de coses, vaig llegir moltíssim. Hi ha teories del Tomàs Dispar i coses que realment penses si de veritat serien així o no. Comences també a preguntar-te molt si no se falla massa bola de tot això. Però és molt interessant i vaig aprendre moltíssim. I allò em fascina. I sí que és veritat que jo trobo el número 14 sempre en les obres de Bach. I hi ha coses que pots dir realment que és com una firma seua. I també de la manera d'escriure. Però és molt divertit, sobretot. És una cosa molt... És quasi com una pel·lícula, no? Així d'ingenio. Bueno, la llista continua amb el principi, el coral de la Johannes Passion, perquè va ser la primera obra que jo vaig tocar amb el violí barroc i va ser el que me va agafar i ja no m'ha deixat més.

0: Era Home de plora el teu pecat, coral final de la part primera de la Passió segons Sant Mateu, de Johann Sebastian Bach, en la versió de Collegium Vocale de Gant, dirigit per Philipp Herrebeige.
1: La llista del dijous acaba amb Aus Liebe, de Bach, perquè, bueno, imagino que per tots els músics, Bach és una cosa a part. És, jo cada dia que estudi Bach trobo coses noves, però allò que també sempre penso més i més és la part humana de Bach, que molt sovint pensam que Bach és una cosa com... és un déu i està allí dalt i és quasi intocable, però després, ara que visc a Weimar i que som professora catedràtica a Weimar i visc molt prop de la casa de Bach, sí, aquesta sensació de que també té una part tan humana i que és el que li fa el músic és i la importància que té.

0: Era per amor, ària de la passió segons Sant Mateu, de Johann Sebastian Bach, en una proposta de Gustav Leonhardt.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: Angie Ange!
3: Ho veus?
4: Què?
3: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tant nostre com dir... Posarem llum?
5: A la foscor.
3: O com dir... Aventureres, aventurers.
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
7: Xxt, silenci.
4: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui, per anys i anys.
9: 3CAT.
3: Molt nostre.
1: A l'assaig general, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. General, l'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies. Amb Xavier Chavarria.
10: Aquí comença un nou capítol d'aquesta setmana del programa Sincronies de Catalunya Música, que connecta la música, els esdeveniments històrics, el context social i polític i la biografia dels compositors, dels quals us proposem escoltar les obres nascudes en un any concret. Aquesta setmana, ja ho sabeu, ens hem instal·lat al 1838. Som-hi!
1: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
10: I abans de començar a parlar-vos d'obres en concret, de les obres que van ser creades aquest 1838, us volem fer 5 cèntims dels esdeveniments socials, polítics i històrics que van tenir lloc, que van ser l'escenari de tota aquesta creació musical i que és allò que llegien al diari quan obrien el diari els compositors dels quals us estem parlant al llarg d'aquesta setmana. Ja han sortit Chopin, Schumann, Clara Wieck, Franz Liszt i avui evidentment parlarem d'altres compositors, com per exemple Gaetano Donizetti, que en aquell moment era el rei de l'òpera, del bel canto, triomfava tot arreu i estrenava les òperes de dues en dues. És el cas d'aquest 1838 en què va estrenar aquesta òpera.

Estem sentint fragments de l'òpera Maria di Rudens. Aquesta va ser una de les que va estrenar Gaetano Donizetti. En acabat escoltarem alguns tastets d'aquesta òpera, que no és gens coneguda. És una òpera d'aquelles que ha quedat tancada en un calaix. És una llàstima perquè veritablement és irregular, l'òpera, però té fragments realment brillants i us els proposarem escoltar. Abans, però, us parlem dels esdeveniments socials i polítics d'aquest 1838. La revolució industrial va canviar de cap a peus la manera de produir i va remodelar les fàbriques, especialment a partir d'Anglaterra, amb l'energia de vapor, les màquines de vapor. Però les normes de seguretat eren pràcticament inexistents. Els treballadors de les fàbriques i de les mines s'enfrontaven a llargues jornades de treball i era molt comú, molt habitual, que hi haguessin accidents, alguns d'ells greus, fins i tot amb morts o amb la pèrdua d'extremitats, degut a la maquinària pesada que estava triomfant en el món industrial d'aquells inicis del segle XIX. De fet, una cosa encara més macabra, podríem dir, és que el treball infantil era absolutament generalitzat. Nens que tenien només 7 anys treballaven en entorns perillosos, com les mines. I, efectivament, aquest 1838, concretament el dia 4 de juliol, va tenir lloc un fet absolutament tràgic, esgarrifós. És el desastre de Husker Pit, que va tenir lloc a Anglaterra. Un despreniment de terres en una mina anglesa va sepultar i va matar 26 nens treballadors sota terra. Això va passar en una mina de carbó a Anglaterra el 4 de juliol de 1838.

I els treballadors, evidentment, vivien absolutament frustrats per la manca de veu política, de representants, de representació en els parlaments. Els treballadors britànics, aquest 1838, es van organitzar i van publicar el que es coneix com a Carta del Poble, exigint el sufragi universal masculí i el vot secret. Això sí, només el masculí. Cosa que va donar inici a un moviment social massiu que anomenaven els cartistes, és a dir, els que havien exigit la Carta del Poble, els drets que tenien els treballadors també a participar en la vida política. Això el 1838 i a Anglaterra. De fet, aquest 1838 també hi ha diversos esdeveniments de caràcter tecnològic, avenços i creacions, alguns invents interessants, com és el cas del

Més invents, més avenços tecnològics, més fites que van tenir lloc aquest any 1838. El dia 4 d'abril, un vaixell de vapor, el Sa Majestat Sirius, va fer la travessa entre Cork, una vila costanera a Irlanda, fins a Nova York, als Estats Units. Sabeu què va trigar? 1838, un vaixell de vapor. Doncs va trigar 18 dies. Portava 40 passatgers a bord i va arribar-hi el 22 d'abril. De fet, 4 dies més tard es va inaugurar un servei transatlàntic amb un vaixell de vapor que era el Sa Majestat Great Western, d'una altra companyia que no pas aquesta del Sirius, i va viatjar des de la ciutat de Bristol, Anglaterra, fins a Nova York també, que es veu que era la ciutat que estava més de moda en aquell moment. Els Estats Units tenia port de mar i una població molt diversa, molt variada, enorme també. Aquest viatge es va fer no pas en 18, sinó en 15 dies, entre el 8 i el 23 d'abril. I el 28 de juny, un altre fet, en aquest cas de caràcter històric, és la coronació de la reina Victòria d'Anglaterra, que tenia 19 anys. La van coronar a l'abadia de Westminster. I atenció, perquè aquest regnat va durar fins al 1901, més de 60 anys, amb el que va donar lloc en aquesta etapa, en aquesta època victoriana, especialment al Regne Unit. Ella va agafar el tron d'Anglaterra després de la mort del seu oncle, el rei Guillem IV. I encara un altre element, també l'esclavitud, que havia estat abolida oficialment a l'Imperi Britànic des del 1834, 4 anys enrere, però els que havien estat esclaus i que ja eren homes lliures havien de continuar treballant sense cobrar per als seus antics propietaris. Déu-n'hi-do, quina enganyifa! El 1838, 700.000 esclaus alliberats van ser alliberats definitivament a les illes del Carib, britàniques, que eren propietat de l'Imperi Britànic, podríem dir colònies de l'Imperi Britànic. Els propietaris de les plantacions van rebre una compensació de 20 milions de lliures per les pèrdues ocasionades per aquesta nova legislació. Us quedeu sense treballadors que treballen gratuïtament, però us ho compensem econòmicament. Això sí, els esclaus alliberats no van cobrar ni un cèntim.

En acabat, seguirem amb més avenços tecnològics, invents científics revolucionaris absolutament que van tenir lloc aquest 1838, perquè n'hi ha una bona pila. Us en farem 5 cèntims, però abans us proposarem escoltar una miqueta de música d'aquesta òpera, d'aquest drama tràgic, o aquesta òpera tràgica en 3 actes de Gaetano Donizetti, titulat Maria di Rudens, amb un llibret en italià escrit per Salvatore Cammarano. Una òpera que va ser estrenada al Teatre de la Fenice de Venècia el dia 30 de gener de 1838, amb una acollida més aviat freda. Maria di Rudens, que és aquesta música que estem sentint de fons, va sorgir en una època força difícil en la vida de Donizetti. 6 mesos abans de la seva estrena, el juliol de 1837, l'esposa de Donizetti havia mort de còlera. El contracte per a la nova òpera destinada a la reobertura de la Fenice, que per cert havia sofert un incendi l'hivern anterior i que ja s'havia reconstruït, aquest contracte va ser signat el febrer de 1837. Donizetti i Cammarano van considerar diversos temes, però finalment es van inclinar cap al drama francès, força gore, podríem dir, si ens ho permeteu, La nonna sanglante, és a dir, la monja sagnant o la monja sanguinària. Un argument que en principi va ser rebutjat per ser massa sanguinari, perquè, atenció, cap dels personatges principals sobrevivia en aquesta història. Tothom moria, no quedava ni l'apuntador, podríem dir. No obstant això, Cammarano, el llibretista, va modificar la trama i va eliminar un dels cadàvers. I finalment, aquesta nonna sanglante, aquesta

monja sanguinària va donar lloc a l'òpera Maria di Rudens, perquè hi havia un personatge que al final de l'òpera quedava viu. És el que canta en el fragment que us proposarem, perquè sentirem el final d'aquesta òpera, precisament. L'estrena va ser un fracàs i el compositor Donizetti, que no va poder assistir personalment a l'estrena, es va guanyar l'antipatia dels venecians fins al punt que mai més li va ser encarregada una òpera a Venècia. Però vaja, en qualsevol cas, té alguns fragments brillants, tot i que és una òpera, insistim, força irregular. Maria di Rudens. Ara escoltarem precisament una interpretació de l'orquestra del Teatre La Fenice de Venècia, dirigida per Eliahu Imbal, i amb veus absolutament memorables, com la de Katia Ricciarelli, Silvia Balzani i Leo Nucci, que fan els papers principals d'aquesta òpera Maria di Rudens, que de fet pràcticament no es representa mai enlloc, ni tan sols a Itàlia. Doncs, si us sembla, descobrim-ne uns tastets. Comprovem si valdria la pena recuperar-la, si més no, a fragments. Ara sentirem el fragment final, que no arriba als 10 minuts de durada, i que és un fragment on hi participa no només orquestra i solista, sinó també el cor. Evidentment, el solista és l'únic que queda viu quan acaba la història. Aquí la teniu.

0: Maria di Rudens era el títol de l'òpera de la qual hem sentit només els minuts finals, una òpera que va ser estrenada el gener de 1838, obra de Gaetano Donizetti. Es va estrenar al teatre La Fenice de Venècia. L'acollida va ser més aviat freda. Ell no va poder assistir en aquesta estrena i, de fet, els venecians li van agafar una miqueta d'antipatia a Donizetti i mai més no li van encarregar cap òpera. Tot i això, rai, perquè Donizetti va acabar fent, en menys de 40 anys, 70 òperes. En feia com a xurros, aquest home. Realment tenia una gran habilitat. Algunes són molt i molt brillants, d'altres més irregulars, com aquesta Maria di Rudens, que aquí hem escoltat en les veus de Katia Ricciarelli i Leo Nucci, amb l'acompanyament de l'orquestra i del cor del Teatre La Fenice de Venècia i la direcció de Eliyahu Inbal. Música composta i estrenada el 1838.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: Parlant-vos d'una compositora, que també va ser una gran pianista també durant el segle XIX i va tenir una carrera de 6 dècades com a concertista fins a gairebé la seva mort, fins al 1891. Ens referim a Clara Wieck, de casada Clara Schumann, amb aquest nom és com ella mateixa es presentava i és més coneguda també. Clara Wieck, filla d'un mestre de piano que tenia també una botiga de partitures i de pianos, Friedrich Wieck, va néixer el dia 13 de setembre de 1819 a la ciutat de Leipzig. De ben joveneta ja va començar a estudiar piano amb el seu pare i amb la seva mare, que era cantant també, i de fet es va presentar en públic quan tenia 8 anys tocant un concert per a piano i orquestra de Mozart, poca broma. El seu pare, aleshores, i després d'aquesta primera actuació, li va regalar un piano de cua Stein, déu-n'hi-do. Tocava obres d'altres compositors, Clara, però també arranjaments per a piano, atenció, d'òperes, per exemple, de l'Oberó, de Weber o de la flauta màgica de Mozart. Consta que de ben joveneta, quan era una nena, tocava arranjaments per al piano d'aquestes òperes, d'alguns temes, òbviament. I, evidentment, també tocava i incorporava peces pròpies, obres que va començar a escriure quan tenia 9 anys. Fixeu-vos perquè l'últim concert públic de Clara Schumann, Clara Wieck, va ser l'any 1891, és a dir, 5 anys abans de morir. Recordem que va morir el 20 de maig de 1896, quan tenia 76 anys. Doncs bé, ella va estar fent concerts fins als 71 anys. Una carrera de 6 dècades com a concertista, una de les més reputades del segle XIX. Entre 1830 i 1838, Clara Wieck va fer diverses gires per Alemanya, per Àustria, a París, va actuar moltíssimes vegades, va fer desenes de concerts sempre exitosos i amb unes crítiques molt, molt positives. El seu pare li feia de mànager i, mentrestant, ella seguia estudiant tots els coneixements necessaris per a ser una gran compositora. I, curiosament, Clara Schumann no va començar a compondre cap cançó per a veu i piano fins després del seu casament amb Robert Schumann, del qual en parlarem avui. Es casa amb Robert, això va passar el dia 12 de setembre de 1840, quan ella feia exactament 21 anys, i totes les cançons que va escriure en aquesta època especialment estaven motivades com a regal per al seu marit, per Nadal, pel seu aniversari amb motiu d'alguna celebració. Cançons per aquesta.

I fixeu-vos quines crítiques li feien, per exemple, en els concerts recitals que va fer la ciutat de Viena. Un crític va dir el següent: l'aparició d'aquesta jove artista es pot considerar com un miracle de la nostra època. A les seves mans creatives, el passatge més ordinari, la melodia més senzilla, el motiu més rutinari, adquireix un significat molt sentit, molt profund, un color que només aquells que tenen l'art més consumat ens pot oferir. Una crítica d'un dels recitals de Clara Wieck a la ciutat de Viena. Déu-n'hi-do, era joveneta, tenia 14, 15, 16 anys, que és com va fer la major part dels seus recitals. I, sens dubte, en aquests recitals va tocar algunes peces, i aquesta que us proposem escoltar ara mateix, un scherzo en re menor, l'opus 10, una obra que dura 5 minuts, però que, ja ho veureu, té una alta exigència virtuosística. És una obra del 1838, la tocava sovint, sembla ser, en els repertoris dels seus recitals, la mateixa Clara Wieck, i ara la sentirem interpretada per la pianista Constanze Eichhorst en un enregistrament de l'any 1992 pel segell CPO. Sentim, doncs, aquest scherzo en re menor, opus 10 de Clara Wieck, compost quan ella tenia 19 anys i que tocava en els seus recitals arreu d'Europa.

0: Música de Clara Wieck era el seu scherzo en re menor, l'opus 10, una obra composta el 1838, molt virtuosística i que probablement, vaja, amb tota seguretat, Clara tocava en els recitals que oferia arreu d'Europa. Va fer diverses gires, gairebé 40 gires al llarg de tota la seva vida, en aquestes 6 dècades, la meitat de les quals, 19 concretament, les va fer per Anglaterra, on se l'estimava moltíssim, i segurament aquestes peces, com la que acabem de sentir, aquest scherzo en re menor, formaven part del repertori que tocava per exhibir-se també, perquè eren peces fetes a mida pràcticament de totes les seves habilitats i del seu talent musical. Hem sentit aquest scherzo en re menor, l'opus 10, interpretat per la pianista Constance Eichhorst en un enregistrament de l'any 1992 pel segell CPO.
1: Sincronies.
0: Seguim instal·lats al 1838. Ara el que us proposem és escoltar música per a piano virtuosística d'altíssim voltatge. Música composta per un d'aquells pianistes compositors que triomfaven en aquest any 1838. De fet, l'obra que sentirem a continuació va ser composta exactament aquest any, però té el seu origen en una experiència que va tenir el mateix compositor escoltant un extraordinari violinista, un virtuós del violí, que li va acabar inspirant música com aquesta.

Però el que estem sentint de fons és precisament les peces que van ser inspirades per aquella visió brutal de Niccolò Paganini el 1830, en aquell recital fonamental en el desenvolupament musical de Franz Liszt, aquell jovenet que en aquell moment tenia 19 anys. Niccolò Paganini va interpretar els seus estudis i això va despertar la inspiració també, anys més tard, d'aquests estudis que estem sentint de fons i que a continuació us proposem escoltar sencer. Són 6 estudis basats en Paganini, que van ser editats el 1838. 6 estudis que, a més, expressen d'alguna manera els problemes tècnics fonamentals que vol solucionar, podríem dir, perquè no deixen de ser estudis. El primer es titula Tremolo, el segon Octaves, el quart Arpeggio. Ja us podeu imaginar què sentireu en aquests 3 estudis. El sisè és un tema amb variacions. El número 3 és molt cèlebre, es titula La Campanella, tan cèlebre gairebé com l'estudi per a violí sol que va compondre Niccolò Paganini, i el cinquè es titula La Chasse, és a dir, La Cacera, i és el representant del corrent poemàtic, podríem dir, programàtic, tan practicat per Franz Liszt posteriorment. En tots aquests estudis, el piano està tractat amb una formidable amplitud i mostra un virtuosisme instrumental, el principal mèrit del qual és adequar perfectament el mitjà físic, és a dir, el piano, una matèria temàtica que té un origen en un instrument lineal, melòdic, com és el violí. Malgrat les seves possibilitats polifòniques, el piano s'adapta gairebé a les possibilitats del violí. La resposta de Franz Liszt al repte de la diabòlica escriptura de Paganini és, doncs, el triomf personal que va créixer, a més, va fer créixer el valor intrínsec de la música que en va sorgir i va convertir-lo en un autèntic virtuós. I val la pena citar i recordar les paraules que va emetre Camille Saint-Saëns, que era un magnífic pianista, per cert, quan va conèixer aquesta música de Franz Liszt. Va dir que la influència de Liszt en el piano era més poderosa que la de Paganini en el violí, perquè el virtuós italià va quedar confinat a les regions inaccessibles on només ell podia viure i tocar, mentre que Franz Liszt, partint del mateix punt, es va dignar a baixar fins als camins practicables pels quals el pot seguir qualsevol que es prengui la molèstia, paraules de Camille Saint-Saëns, de treballar intensament i seriosament. És a dir, Camille Saint-Saëns va detectar que Paganini componia per al seu propi violí i Liszt va encertar a compondre per al piano i per a tots els pianistes. Doncs sentim-los. Són els 6 estudis sobre Paganini, que van ser publicats el 1838. Aquests 6 estudis, que són una autèntica exhibició de virtuosisme i que aquí sentirem en la interpretació de Nikita Magalov en un enregistrament de l'any 1997 editat pel segell Philips. Sentim, doncs, els 6 estudis, segons Paganini, de Franz Liszt.

0: Doncs així han sonat aquests sis estudis basats en Niccolò Paganini, una obra, un recull de peces per a piano de grandíssim virtuosisme que van ser publicats el 1838 i que sorgeixen precisament en aquesta època en què Franz Liszt torna amb la seva amant, Marie de Gaulle, cap a París. Fixeu-vos perquè el primer es titula Trèmolo, el segon Octaves, el tercer és el celebèrrim La Campanella, basat en l'estudi per a violí sol de Paganini que porta aquest mateix títol, el quart es titula Arpeggio, el cinquè, la cacera, la xassa, i el sisè i últim és un tema amb variacions. Aquí els hem sentit interpretats pel pianista Nikita Magalov.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest quart capítol dels Sincronies d'aquesta setmana a Catalunya Música, que s'ha instal·lat el 1838, i us estem proposant escoltar les obres que es van estrenar o que es van crear aquest any 1838 en plena efervescència del romanticisme més enfebrat, amb tots aquests compositors protagonitzant l'escena musical, lírica i operística arreu d'Europa. Avui hem escoltat música de compositors ben diversos i demà tornarem cap a Mallorca, a la Cartoixa de Valldemossa, per escoltar la música que encara hi va compondre aquests últims dies del mes de desembre de 1838, Frédéric Chopin, acompanyat per la seva estimada George Sand. I també us explicarem quatre coses del món de la literatura i de les arts. Ho farem demà, aquí als Sincronies de Catalunya Música, a l'hora de sempre, amb els comentaris d'aquest que us parla, Xavier Chavarria, que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dijous i fins demà.
2: Escoltem el batec de la història, la banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarria.
3: Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics.
3: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
5: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
3: Oh, fixa't com sona.
2: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Subirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui. A Catalunya Música, els dissabtes al matí, obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
6: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
2: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Hola, bona tarda. Avui us proposo la música que el pianista finlandès Iiro Rantala crea tot buscant els punts de trobada entre els sons jazzístics i els dels instruments de corda clàssics.

Iro Rantala, tocant amb el violinista polonès Adam Baldic aquesta improvisació sobre el Caravan de Juan Tisol. Iro Rantala, que també signa aquesta versió que balla entre el jazz i la clàssica del Porgy and Bess dels germans Gershwin en forma de suite i al costat de la Kammerphilharmonie alemanya de Bremen i del seu concertino, el violinista Antti Tikkanen.

El pianista Iiro Rantala i el violinista Antti Tikkanen eren els protagonistes d'aquesta versió que el mateix Rantala ha arranjat en forma de suite d'algunes de les melodies més conegudes de l'òpera Porgy and Bess dels germans Gershwin, emfasitzant-ne els espais per a la improvisació. Els acompanyava la Kammerphilharmonie de Bremen. Aquest pianista de formació clàssica, Iiro Rantala, que treballa sovint amb instruments de corda, tot buscant aquest color propi per al seu llenguatge. Adam Baldi, que és el violinista amb el qual fa la versió que tanca la sessió d'avui, que és la d'una de les seves composicions originals, Muti. Lars Danielsson hi toca el contrabaix i Morten Lund la bateria. Tornem amb més jazz d'aquí una estona. Us espero a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui som al Festival de Wartburg 2025, amb un programa que ens posa en contacte amb un gènere musical que està més enllà de la clàssica, un gènere molt entretingut i agradable de sentir. Amb el títol ja està tot dit, Passion Tango. El violoncel·lista Friedrich Kleinhappel i la pianista Kim Barbier ens submergiran en l'apassionat univers musical del tango argentí, amb peces de Bragato, Gardel i, sobretot, del creador de l'anomenat Nou Tango, Astor Piazzolla, el responsable d'haver portat aquesta popular música de ball a les sales de concert. Encoratjat per la seva mestra a París, Nadia Boulanger, Piazzolla va donar noves possibilitats a aquesta música que Carlos Gardel havia fet conèixer per tot el món. La Ràdio Alemanya Cultura de Berlín comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat al maig del 2025 al castell de Wartburg d'Eisenach, a l'estat federal alemany de Turíngia. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Per començar, un tango que no ens arriba de l'Argentina, sinó de Dinamarca, del compositor i violinista Jakob Gade, que avui el recordem per una sola cançó, que és justament aquest tango que sentirem, Tango Jalousie. El va compondre per una pel·lícula muda del 1925 i des de l'inici del cinema sonor ha aparegut en més de 100 pel·lícules i al llarg del temps s'ha enriquit amb altres lletres en diversos idiomes. Tango Jalousie, de Jakob Gade, amb Friedrich Kleinhappel, violoncel i Kim Barbier, piano.

Friedrich Kleinhappel, que toca un violoncel Giovanni Battista Guadagnini, construït el 1743 i que pertany a la col·lecció d'instruments valuosos del Banc Nacional d'Àustria, ens ha ofert el tango Jalousie de Jakob Gade al costat de la pianista Kim Barbier. Avui, a Ritme de Tango, coneixem algunes de les peces més famoses del gènere. El concert continua amb un dels més coneguts, la Comparsita, original de l'uruguaià Matos Rodríguez, un dels temes més icònics del tango, tant que la seva tonada és sinònima del gènere. En honor seu hi ha un asteroide que porta el seu nom. La seva melodia està arrelada a l'ADN rioplatenc i, en particular, és un símbol d'identitat pels uruguaians, la Comparsita.

Friedrich Kleinhappel, violoncel i Quim Barbier, piano, ens han ofert La comparsita, tango de l'uruguaià Matos Rodríguez. I arriba ara sí l'obra d'Astor Piazzolla, el creador de l'anomenat Nou Tango. Quan va tornar a l'Argentina el 1955, després del període d'estudi a París amb Nadia Boulanger, va continuar explorant i experimentant el gènere del tango i va aportar innovacions de ritme, timbre i harmonia i hi va incorporar elements del jazz i la clàssica. La vella guàrdia tanguera, el sector més ortodox, va criticar amb fermesa les noves composicions de Piazzolla. Deien que la seva música no era tango i Piazzolla va respondre que era música contemporània de Buenos Aires. Pels seus seguidors, la música de Piazzolla, sens dubte, representava millor la imatge de la metròpoli argentina. En aquest període va compondre la sèrie de l'Àngel, on va transmetre el seu caràcter irreverent i apassionat. Una de les peces de la sèrie és la Milonga de l'Àngel, la peça més sentimental i nostàlgica de la suite.

És la Milonga de l'Àngel d'Astor Piazzolla. Se la considera una de les seves obres més emblemàtiques del nou tango, al costat del Libertango, que sentirem al final del concert després de tot un recorregut per l'obra de Piazzolla. Però abans, un tango del violoncel·lista, director d'orquestra i compositor italo-argentí José Bragato, que va recolzar Piazzolla en la creació de l'Octeto Buenos Aires i en la revolució tanguera portenya. Com que José Bragato era violoncel·lista, la seva obra és majoritàriament per violoncel, com aquest tango Graciela i Buenos Aires que ens ofereixen Friedrich Kleinhappel i Kim Barbier.

És el tango Graciela i Buenos Aires de José Bragato. A ritme de tango, Friedrich Kleinhappel, violoncel i Quim Barbier, piano, ens endinsen en l'apassionat univers musical argentí. A la dècada dels 60, l'Argentina vivia un fort moviment cultural de renovació de la cançó popular. El 67, Astor Piazzolla i Horacio Ferrer van començar una prolífica associació musical poètica que resultaria decisiva en aquest procés de creació de la nova cançó argentina. El tango d'avantguarda o el nou tango n'és el resultat més significatiu. El tango d'Astor Piazzolla va transcendir aquells primers conjunts de ball i va evolucionar per adaptar-se a tot tipus de formació clàssica, com el quartet de corda o l'orquestra simfònica, prescindint fins i tot d'un instrument tan característic com el bandoneó. La seva música es conserva en diverses gravacions on ell mateix toca el bandoneó amb el seu quintet, format també per violí, guitarra elèctrica, piano i contrabaix. El va crear el 1960 i va ser la seva eina predilecta en el procés de construcció del nou tango que va desenvolupar durant tota aquesta dècada. Però sovint la producció de Piazzolla es coneix a través de les adaptacions i arranjaments que se n'han fet, com els que sentim avui i que contribueixen a enriquir el seu llegat. Ara el duet format per Friedrich Kleinhappel, violoncel, i Quim Barbier, piano, ens ofereixen una peça més de Piazzolla carregada de nostàlgia, el tango Los pájaros perdidos, que ens parla de la pèrdua d'amors o de temps passats que ja no tornaran.

Los pájaros perdidos, un tango d'Astor Piazzolla que hem sentit en aquesta versió per violoncel i piano, a càrrec de Friedrich Kleinhappel i Kim Barbier. Astor Piazzolla, el creador del nou tango, la seva obra va revolucionar el tango tradicional. A la música que Carlos Gardel havia fet conèixer a tot el món, Piazzolla hi va incorporar elements de jazz i clàssica. És un bon moment ara per tornar al gran referent del gènere, Carlos Gardel, amb el tango clàssic Por una cabeza, que va compondre el 1935 per la pel·lícula Tango Bar. El text fa referència a les carreres de cavalls i al fanatisme que es crea al voltant d'aquestes competicions i fa també un paral·lelisme amb les relacions amb la dona i amb la vida.

El tango clàssic i popular de Carlos Gardel, Por una cabeza. Música de ball associada a la passió i l'amor. Avui en la seva vessant de petit format a càrrec de Friedrich Kleinhappel, violoncel, i Quim Barbier, piano. I tornem a l'obra d'Astor Piazzolla, amb una de les pàgines més belles de la seva producció, el tango Oblivion, que parla de l'oblit amb un to de melanconia i que Piazzolla va compondre durant una estada als Estats Units.

Oblivion, un tango d'Astor Piazzolla, un tema carregat de nostàlgia que es va conèixer quan Marco Bellocchio el va incloure a la banda sonora de la pel·lícula Enric IV, estrenada el 1984 i protagonitzada per Marcello Mastroianni i Claudia Cardinale. I ara una de les obres més inspirades de Piazzolla. És un tango estrictament instrumental. El músic argentí el va compondre el 1959 en homenatge al seu pare, Vicente Piazzolla, que acabava de morir. És el tango Adiós Nonino, basat en un altre tango titulat Nonino, escrit 5 anys abans a París i també en homenatge al seu pare. El mateix compositor va reconèixer que l'obra té reminiscències de George Gershwin, donat la preferència que el seu pare tenia per aquest compositor. Adiós Nonino, tango d'Astor Piazzolla, un cop més amb Friedrich Kleinhappel, violoncel, i Kim Barbier, piano.

Friedrich Kleinhappel i Quim Barbier, violoncel i piano, ens han ofert la seva versió del tango Adios Nonino d'Astor Piazzolla. L'autor va dir en una entrevista amb la seva filla Diana que és el tema més bonic que va arribar a escriure. Si abans hem sentit una peça de la sèrie de l'Àngel, la Milonga de l'Àngel, ara la següent, La Muerte de l'Àngel, quan l'Àngel és atacat i assassinat en un combat amb ganivet. Un cop més, Piazzolla trenca les característiques del tango tradicional i explora elements de jazz que havia anat incorporant a diverses de les seves peces. Aquí ens presenta una fuga a tres veus amb una línia de baix amb un tempo accelerat.

Friedrich Kleinhappel, violoncel i Quim Barbier, piano, ens han ofert ara un dels tangos de la sèrie o la suite de l'Àngel, La muerte de l'Àngel, música d'Astor Piazzolla. La següent peça, Vuelvo al sur, forma part d'una banda sonora. En aquest cas és una melodia a ritme de tango que Piazzolla va compondre per la pel·lícula de Pino Solanas, Sur, del 1988.

Vuelvo al Sur, un tango del compositor que va revolucionar el tango tradicional, Astor Piazzolla. En la seva producció, Piazzolla va experimentar i entrellaçar diversos estils, el jazz, el rock, el tango, i també va continuar component obres clàssiques, com ara Le Grand Tango, del 1982, una obra original per violoncel i piano, dedicada a Mstislav Rostropovich, que la va gravar el 96. Una peça en un sol moviment dividit en tres seccions, la primera ràpida, la segona lenta i la tercera ràpida i enèrgica, i amb passatges tècnicament complexos pel violoncel, amb dobles cordes i glissandos. El sentim en aquesta versió de Friedrich Kleinhappel, violoncel, i Kim Barbier, piano.

Una altra composició d'Astor Piazzolla, ara hem sentit Le Grand Tango, una peça per violoncel i piano dedicada a Mieczysław Rostropowicz. Aquí l'hem sentit en aquesta versió de Friedrich Kleinhappel, violoncel, i Kim Barbier, piano. I arriba ara el famós Liber Tango, tot un clam per la creativitat i la llibertat musical del gènere. El Liber Tango va consagrar Piazzolla a Europa i, per exemple, apareix cantat per Grace Jones a la pel·lícula de suspens Frenètic, escrita i dirigida per Roman Polanski el 1988 i que protagonitzaven Harrison Ford i Emmanuel Seigner. El recordeu? Sona així.

Líder Tango, una de les obres més brillants del compositor argentí Astor Piazzolla. Piazzolla va transmetre el seu caràcter irreverent i apassionat a totes les seves obres, també en les que formen la sèrie del Diablo, com ara El romance del Diablo. Ens acompanyen un cop més Friedrich Kleinhappel, violoncel, i Kim Barbier, piano.

0: El romance del diablo, una altra peça d'Astor Piazzolla que serveix per posar el punt final. Avui, des del Festival de Wartburg 2025, el violoncel·lista Friedrich Kleinhappel i la pianista Kim Barbier ens han submergit en l'apassionat univers musical del tango argentí, amb peces de Bragato, Gardel i, sobretot, del creador de l'anomenat Nou Tango, Astor Piazzolla, el responsable d'haver portat aquesta popular música de ball a les sales de concert. Passion Tango ha estat el títol d'aquest programa, un concert enregistrat per la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín el maig del 2025 al castell de Wartburg d'Eisenach. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Continuem la programació de Catalunya Música amb música de cambra del compositor britànic William Walton. Sentim el quartet en piano en re menor, una obra composta l'any 1921 i revisada en diverses ocasions, l'última vegada l'any 1975. Consta dels moviments Allegramente, Allegro Scherzando, Andante Tranquillo i Allegro Molto. Sentim aquest quartet en piano en re menor de William Walton, interpretat pel pianista Peter Donohoe i membres del Maggini Quartet.

0: El pianista Peter Danohoe i membres del Maggini Quartet ens han ofert el quartet en piano en re menor del compositor britànic William Walton.
1: Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Festival de Primavera de Praga, La Damnation de Faust, d'Hector Berlioz, obra mestra del repertori romàntic francès. A mig camí entre el poema simfònic i l'espectacle operístic és la recreació molt lliure que va fer Berlioz del Faust de Goethe. Amb el tenor Paul Appleby, la mezzosoprano Stepanka Puchalkova i el baix Alexander Vinogradov.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dijous 4 de juny, som a l'equador de la setmana i som a punt per començar un nou assaig general. Per tant, novament tenim per davant una hora de música, notícies i avui també dansa.
2: I ara és el moment de saber de què i amb qui parlem avui.
3: Avui, a l'assaig general.
2: Doncs avui, per començar, ja ens acompanyen els components del grup Alter Tango, un grup que coneixem bé. Són tots uns renovadors del gènere nascut a Buenos Aires. En tot cas, ara en parlarem. Venen a presentar-nos un nou disc i en tindrem, a més, també un tast en directe. I serà amb Elvio Olalla, Ezequiel Acosta, Franco Niella i Fede Salgado. Molt bona tarda a tots i molt benvinguts.
4: Hola, bona tarda. Gràcies.
0: Hem dit que avui també hi hauria dansa i aquesta és la secció, ja ho sabeu, de la Clàudia Brufau, que avui també ens acompanya. Bona tarda, Clàudia.
5: Bona tarda. Queda poc perquè arrenqui una nova edició del Grec. Enguany se celebren els 50 anys d'aquest festival barceloní que il·lumina les nits de juliol. Per parlar d'aquesta fita tan especial i la dansa que hi trobarem, ens acompanya la directora del Grec, la Letícia Martín Ruiz.
2: Doncs tota una cita també pel món de la dansa. I en l'última part del programa conversarem amb Joan Torné, músic escollit per ser el protagonista del Carta Blanca, un concert que obre l'Estival de Jazz d'Igualada i que ja és tradició en aquest festival de la capital anoienca. Doncs aquests són els continguts que ocupen avui el programa i amb els quals esperem, i nosaltres amb molt de gust, que ens acompanyeu. Des d'ara i fins les 7 comencem.

0: Doncs així comencem amb aquesta milonga de la Ginesta. Ells són Alter Tango, els acabem de saludar amb la veu de Magalí Sare, perquè és una de les col·laboradores en aquest disc, en aquest nou disc que avui comentarem. És la saga dels marges, i per això doncs tenim aquí, ja els hem saludat, Elvi Olalla, Frank Oniella, Fede Salgado i Ezequiel Acosta. Gràcies per ser aquí una vegada més, perquè no és la primera vegada que veniu.
1: Gràcies a vosaltres. Hem vingut amb altres projectes, però és la primera vegada com Alter Tango i estem molt agraïdos i molt feliços de ser aquí.
0: Doncs nosaltres també anunciem o recordem, perquè ja ho sàpiga, que el 13 de juny, això és el cap de setmana de la setmana que ve, a la Sala Jamboree, doncs sereu presentant aquest disc que, a veure si tindrem temps d'explicar-ho tot. És un disc, evidentment, amb tango de base, però tango del segle XXI, com és segell de la casa, diguéssim. I, a més, entra en diàleg amb la cultura catalana, no?
1: Sí, hi ha una intenció de fer servir la nostra casa d'ara no solament com un escenari, sinó també com una font d'inspiració també per la música. Perquè el tango al final sempre ha sigut això, una barreja d'identitats, una barreja de llengües i de sons i de formes de dir les coses. I jo crec que estem tots vivint acá. Jo faig 7 anys, i no solament vivint, sinó també gaudint del que significa estar a Catalunya. Ser a Catalunya, estudio la llengua, estic molt enamorada de tot, i és com que necessitava que el disc nou d'Alter Tango fos una mica això també, no? Com no solament tenir este espai i esta tierra, este país com a escenari, sinó també com a font d'inspiració, com a diàleg, no? Com a parlar amb ell. No?
0: Uh-huh. A més, esteu contínuament en diàleg amb aquesta escena musical d'aquí.
1: Sí, també. Sí.
0: Aquest disc, en concret, es diu La saga dels marges. Per què els marges?
1: Perquè els marges és com una idea que em ronda fa anys. Principalment perquè sempre estem pensant què passa en la música, en la cultura dels marges. Marges no com una cosa dolenta, no com algo marginal i dolent i per fora solament, sí, una mica per fora, per els bordes, per els arrabales, los rabales, mm-hmm, de la música i de tot, també de la indústria, però també com un lloc de llibertat. Estem en les marges, aleshores som lliures de fer el que vulguem i triar i prendre decisions que potser a gent que està més en el mainstream les són molt difícils. Mm-hmm. Aquesta mena de possibilitat que dona el marge, no? Com en les fulles de l'escola, que tens el marge i pots fer cosetes diferents que la que et donen en la classe. Bueno, el marge com un símbol també. El marge també com una possibilitat de no deixar marge para la fe, por ejemplo, como di una de las canciones, uh-huh, no hay margen para la fe, de la letra es de Alejandro Guyot, que también va a estar acá una llegada, y que él canta aquí esta canción, y nada, es como hablar del marge es como eso, como un lloc de disfrute, como un lloc de lluita también, de expresividad.
0: Uh-huh. Com us heu repartit, per dir-ho d'una manera simple, les composicions? Sabem que és un disc estructurat en una mena de 3 capítols o 3 suites, no?
1: Sí, hi ha 3 suites, hi ha composicions dels nois aquí, de mi, meves. En una primera suite, la suite del ADN, és com que hem volgut barrejar l'ADN dels nostres amics que fan tango siglo XXI a tot arreu, en Buenos Aires, en París, amb nosaltres mateixos i a composicions de molta gent. Esta cançó que estem escoltant és una composició de nostra amiga Josefina Rosenbasser, mm-hmm, que va ser al Jamboree, que també està aquí amb Gataca una vegada.
0: Exacte.
1: I una composició que és de Calefé i meva. La composició que tocarem avui és de Ezequiel Acosta, i hi ha una composició de Franco. És com que és una mica un treball coral, no? Un poc. Mm-hmm.
0: Alguns adjectius que crec que es podrien posar en la vostra música, no sé si esteu d'acord, és que feu una mena de tango molt explosiu, Almenys en els directes.
1: Sí, vull parlar de ell.
2: Sí, bueno. no sé, és com un crit. És com tota la potència del tango en una mateixa forma, és una mescla com de rock. Que nosaltres venim d'allí i venim del tango també, entre altres músiques també, que això que estem escoltant ara mateix és una mica més folclòric. Però vam menjar molt rock en nostra adolescència,
1: sí, sí,
2: fa poc temps, no? Perquè som molt joves.
0: Que sí, que sí.
2: Però bueno, crec que ve d'allí també. I és com també una cosa que sucede com d'energia, quan toquem junts, hi ha una qüestió així de potència, d'unitat, que anem cap a la mateixa banda, cap al mateix lloc junts. Em sembla que per això passa.
1: Sí.
0: D'aquí que hi hagin elements, per exemple, com la bateria, no? que us acosta... Es diu normalment, això que s'anomena rock progressiu, no?
1: Sí.
0: D'alguna manera.
1: Avui no he pogut portar la bateria en su conjunt,
0: aquí no podem tenir bateries.
1: Està molt present aquell so i és una marca distintiva del tango de tota la vida, perquè el tango usualment no porta tanta bateria, el tango tradicional. Però clar, nosaltres fem tango després de que el rock ja ha existit. Sí. El tango dels anys 40, no. Gairebé no havien cotxes al carrer. El tango ha de sonar diferent, també.
0: Clar. És aquest tango del segle XXI que de fet, és un moviment, per qui no ho sàpiga,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és un moviment que va néixer a l'Argentina, però s'ha expandit per tot el món a fins dels anys 90. Jo crec que com una mena de resposta a una cosa que estava passant molt dolenta a l'Argentina en aquest moment, que era com un esclat social. No sé si recorden la crisi gravíssima, sí, que va patir l'Argentina fins dels 90. Jo crec que el tango va respondre en un punt en el que el rock ja no tenia paraules i que ja estava també molt mainstream i molt comercialitzat, no? I este tango va sortir des dels arrabals, la gent jove que a vegades no tenien ni siquiera ni tan sol els coneixements de l'instrument, les històries al voltant dels bandoneones són tremendes, perquè no havia instruments, no havia diners per comprar-los, que són instruments cars, i són vells, molt vells, del 1944, els últims bandoneons, i la gent jove, com necessitava, jo crec, tornar a alguna mena d'arrel, no? De algo que fos de veritat, no? I el tango tota la vida ha tingut aquesta potència, fins i tot en Barcelona. Aquí, als anys 30, va venir a cantar moltíssimes vegades Gardel i van viure aquí escriptors que van anomenar a Barcelona com la tercera pàtria del tango a nivell mundial. I aquesta potència ha pogut subsistir tots aquests anys. I en Argentina jo crec que vam tornar a aquest tango, ja gent que no era la mateixa d'abans. Érem gent jove que havíem tocat rock sempre, jazz alguns, i música folklòrica, i necessàriament el tango, el nou tango o el tango segle XXI ha de tenir totes aquestes influències, sense arribar a ser una fusió. És com un tango nou, amb influències, però no barrejant, sinó això, com un tango diferent. A més, Ezequiel i jo ni tan sols som de Buenos Aires, som de Mendoza.
0: De Mendoza,
1: que és
0: exacte.
1: El marge del marge del marge. El marge del marge, perquè el Far West, diguem, que tenim un disc, nosaltres que es diu Far West, perquè és l'oest total de l'Argentina. I jo crec que també això està present en la música del tango, el fet de que ni tan sol som del Riu de la Plata. No?
0: Mm-hmm. Doncs tot això, aquesta essència, està recollida en aquest disc que es diu La Saga dels Marges, que per cert ha sortit amb Club del Disco. Dia 13 de juny, la cita és al Jamboree. Mm-hmm. Segur que vindran altres concerts.
1: Sí,
0: I parlant de directes, doncs ara ens agradaria sentir-vos en directe, però abans expliqueu-nos quina peça heu escollit.
1: La cançó que vam tocar és un tango d'Ezequiel, una idea d'Ezequiel que després jo la vaig intervenir una mica i que es diu Granizo i és una mica un homenatge a Mendoza però també a Barcelona, perquè Granizo vol dir calamarsa, no?
0: Sí.
1: Aquestes pedres que caen i que en Mendoza és com que trenquen tot el raïm i són el cuco, el fantasma sempre. I bueno, és una mica... És això, un homenatge a Mendoza.
0: Perfecte, doncs si voleu ja us podeu preparar, de fet ja els tenim pràcticament preparats, són Elvi Olalla, Franco Niella, Fede Salgado i Ezequiel Acosta, Alter Tango, doncs quan vulgueu.

0: Doncs són el teclat, el caixó i plat, contrabaix i bandoneo d'Alter Tango, el Violalla, Franco Niella, Fede Salgado i Ezequiel Acosta. Els acabeu de sentir en directe avui a l'estudi de Catalunya Música. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més i molta sort també amb aquest disc.
1: A vosaltres, moltíssimes gràcies per aquest espai per a la cultura i per a la música. Moltes gràcies.
0: Fins la propera.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura.
3: Assaig general.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
5: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'Orquestra Barroca Catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: A Catalunya Música. Assaig general. Ens segueixes?
0: Un quart i tres minuts de set, seguim en directe en aquest assaig general i ara repassant en format més breu l'actualitat. Explicant, per exemple, que el gran conjunt d'Antiga de l'ESMUC ofereix diumenge el concert de final de curs.
6: Serà a les 6 de la tarda a la sala 4 de l'Auditori. Dirigit pel professor Javier Artigas, el programa que protagonitzaran estudiants del Màster d'Interpretació de la Música Antiga presenta Història d'Egipte de Giacomo Carissimi i la cantata Christ lag in Todesbanden de Johann Sebastian Bach.
0: I un altre concert de final de curs el mateix dia i hora, el del cor Contrapunto Vocale.
6: En aquest cas serà a l'església de Sant Ildefons, al carrer Madrazo de Barcelona, s'interpretarà el Requiem de Fauré i la Missa Brevis de Jacob de Hahn, una obra coral contemporània que fusiona els estils clàssic, romàntic i modern.
0: Sandra Montfort, protagonista del concert inaugural de la Fira Mediterrània, que ja té les localitats a la venda.
6: És un dels 7 espectacles de gran format que demà posen a la venda les seves entrades. Són propostes de la 29a edició de la Fira Manresana, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre. L'edició l'obrirà la cantant valenciana Sandra Montfort amb l'espectacle Terra de Guapes, un muntatge que combina música, dansa i performance i que homenatja al poble valencià. Està programat al Teatre Cursal, recinte on també actuaran l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC, i Judit Nederman amb el trio Fortuny.
0: I el Gran Prize Vinyl Fest celebrarà una nova edició entre el 12 i el 14 de juny.
6: El Fossat del Mercat de Sant Antoni de Barcelona acollirà la 7a edició d'aquest esdeveniment, on s'exposen més de 100.000 discos editats en vinil, amb expositors de diversos punts d'Europa i dels Estats Units. La proposta coincideix amb l'arrencada de les festes d'estiu de Sant Antoni.
0: I fet aquest repàs, ara arriba el moment de la dansa.

0: La dansa, amb Clàudia Brufà.
1: Doncs la setmana passada ja vas parlar amb un dels plats forts de la programació de dansa del Grec, Clàudia, amb en Pep Ramis, de Mal Pelo, però com deies en el sumari, avui podem fer una immersió més àmplia en la programació de dansa i també de música.
2: Sí, perquè ens acompanya la directora del Grec, la Letícia Martín Ruiz. Bona tarda, Letícia.
3: Bona tarda, Clàudia.
2: Tu portes mitja vida dedicada a la programació i a la gestió de les arts escèniques. L'any passat et vas estrenar com a directora del Grec. Com va ser aquella edició?
3: La veritat és que ara, mirant des de lluny, és com... és molt, molt emocionant el veure tot el que passa en un mes i com totes les peces van encaixant, i és una mena de miracle artístic, però la veritat és que és molt emocionant. I ara que estem a menys d'un mes de començar la segona, comença a agafar-te una mica de
2: vertigen, no?
3: De vertigen, sí.
4: Und der Haifisch, er hat Zähne.
2: El Festival Grec va néixer el 1976, fa 50 anys. Com us heu plantejat aquesta celebració efemèride de mig segle? Ha estat tot un repte mirar cap al passat i no caure en tòpics?
3: Això era el que a mi em feia més por, el pensar que ens convertés en un homenatge tras d'un altre i alguna cosa així. I he preferit el pensar que el 76 va ser un any molt especial per al canvi a l'estat, a la ciutat, perquè van néixer institucions com el Lliure, esdeveniments com el Grec, perquè tota la societat estava realment en un moment molt il·lusionat, molt mirant endavant. I ara, 50 anys després, ens trobem en un moment tan complex o més que aquell, sobretot perquè potser les il·lusions estan una mica més de capa caiguda, sí. perquè és un moment que realment necessitem les arts per mirar i per trobar arguments i per poder batejar tant pels drets com per les arts. Doncs ha estat aquest l'esperit, més agafar les forces del 76 que intentar fer homenatges.
2: I heu dissenyat algunes accions específiques o ens en podries mencionar alguna?
3: Sí, o sigui, passo així molt ràpid, si vols. Precisament per això de que el que volíem era homenatjar tot el que havia passat al festival sense coses concretes, hem posat en marxa la creació de l'Arxiu Grec, per un costat, per altre, perquè quedés algo que tuviera permanència. Hem encarregat 4 curts documentals que presentarem el 8 de juliol a l'amfiteatre, i després es podran veure tant al Caixa Fòrum Plus com a Televisió Espanyola Catalunya. Bueno, hem fet algunes col·laboracions que són de la Sílvia Munt, la Núria Jiménez Lorang, el Jaume Claret i el Marc Salicru. I també, bueno, hem fet aquesta nit especial, també tindrem una mena de trobada amb el Mario Gas i el concert de la Sagrada Família. Són els events així concrets del 50.
2: I ja ho has mencionat, el Teatre Lliure també fa 50 anys i juntament amb ells heu coproduït l'espectacle inaugural, que és l'òpera de Tres Rals.
5: Exacte. Avui també posem cullerada,
2: Clàudia? I tant, i tant.
5: En aquesta secció ens agradaria molt que ens expliquessis, Letícia, com s'ha plantejat, no?, aquest espectacle i també fer la reflexió de que la música també sempre hi és present en el Grec, tot i que pot semblar que en alguna edició hi ha menys música, però la música sempre hi és.
3: A veure, jo crec que la música... A mi és que me costa molt separar les artes escèniques i la música. Aquesta cosa que sempre es fa, a mi em costa molt precisament perquè he treballat a les dues, però des del primer moment que vaig veure que coincidien els dos aniversaris, jo vaig pensar que l'estrena d'aquesta edició calia que fos una coproducció amb el Lliure, i trobar tant amb el Julio com el Cesc el punt de fem una cosa que realment es representi a tots dos, i vam arribar molt, molt, molt aviat a aquesta proposta de la Marta Pazos de fer l'òpera de Tres Rals, perquè era un projecte que això, que ens representava molt bé a totes dues institucions, i que és gran, és car, doncs és millor fer-lo en col·laboració, i a sobre hi havia la possibilitat de tenir un repartiment fantàstic. Bueno, s'ha donat tot molt, molt de cara per fer aquesta versió, primer a l'aire lliure i després al Teatre Lliure de l'òpera de Brecht i Ball.

0: comentat abans l'Albert, a l'inici de l'entrevista, la setmana passada vam poder parlar amb en Pep Ramis, que s'estrenarà en el Teatre del Grec, no en el Grec, que ja fa molts anys que hi actuen. I heu portat alguns... Tornen alguns noms internacionals de la dansa que han passat per al Grec, com és el cas de l'Anderes de Kessmaker i el Hoffi Schechter. Amb què els presenteu en aquesta ocasió?
1: En Teresa Kessmaker ve amb el duet que ha fet amb el Solal, que és un ballarí molt jove, que ve del hip-hop i precisament, com estem escoltant, per fer una mena d'homenatge a Brel, que el que volen és desenvolupar a través de la dansa les paraules de les cançons del Brel, que tot i que el francès ens consti una mica, però jo crec que és un artista al que tothom estima molt, i aquest espectacle va néixer a la cantera d'Avinyó i per això era com especialment interessant el poder tenir aquí la versió també a la nostra cantera, que és el Teatre Grec. I em feia molta il·lusió tenir l'Anderesa en aquest espai, perquè sí que han estat roses i és una coreògrafa a la que Barcelona estima molt, penso. I Hoffesch va estar fa 2 anys amb la companyia Jova i ara torna amb la, diguem, la principal de la seva, amb el The Theatre of Dreams, que és un... Bueno, com sempre, les seves coreografies, el so, la música i l'absoluta precisió física, crec que és molt, molt emocionant, i la força que els tenen a escena és realment impressionant. Aquest ballet, aquesta companyia britànica, sempre és un luxe i una garantia de qualitat.
0: Sí, és dansa trepidant, i a sobre ell també és compositor, no? Vull dir que això, aquesta pregunta que feia abans la Marta, en aquest cas és coreògraf i compositor. I també el Grec és sinònim de descoberta, no només de retrobar-nos amb artistes que ens agraden. I un dels noms per als que heu apostat en dansa enguany és la coreògrafa de Corea del Sud, Sung Jin-he, no sé si ho pronuncieu bé. Per què l'has escollit?
1: A veure, es donen diverses circumstàncies. La Sung Jin-he, segons ella mateixa, és una ballarina que ja ha estat en diferents companyies i, de fet, és col·laboradora de Jean Lauers. I, bueno, és una ballarina que ja té una carrera molt desenvolupada i ara, amb la seva companyia a Corea, està realment arribant als llocs més importants de les programacions, tant en Àsia com en Europa. I aprofitant el Focus Corea d'Avinyó, tenim en comú un parell de companyies, i una d'elles és la de Sumin Her, que esperem que realment agradi tant com el que nosaltres hem vist.
0: Que es podrà veure al Mercat de les Flors, sí. Crec, oi? I a finals de juliol arriba una companyia xinesa molt gran, dansa abstracta, la Tao Dance Company. Quin tipus de dansa ballen?
1: Pues és molt graciós, perquè aquesta companyia, el coreògraf, que no recordo el seu cognom, però es diu Tao alguna cosa, ell a les diferents coreografies les posa número, no títol, i el número només ve determinat per el número de ballarins que hi ha a escena, i precisament és perquè vol que la dansa sigui una abstracció que el públic decideix que és el que sent. Doncs tindrem 16 i 17, que són les darreres, que va ser un encàrrec de la Bienal de Dansa de Venècia de fa 2 anys, i és la primera vegada que es faran a l'aire lliure també. Així que tenir el Tao... Tao Dance va estar a Barcelona, crec que el 2004, amb quatre,
0: val.
1: I ara tornen en 16 i 17, i bueno, jo crec que serà un espectacle realment molt sorprenent.

0: Hem fet unes pinzellades a la programació internacional, però a nivell local, no? De talent quilòmetre zero, no anem curts, i vosaltres aposteu per això, coproduïu alguns espectacles. Parlem de dues generacions, ara. Una seria la Lorena Nogà, la Núria Guiu, no? I el Pau Aran, que estrenen l'espectacle, i també gent doncs, com la Mabel Olea, no? I la Sadakum, que són una altra generació una mica més jove. Què ens oferiran en aquest grec, aquests artistes?
1: Tal com tu dius, una de les parts més importants del grec és donar suport al talent local i també presentar-la dins d'una programació internacional. Noms com Lorena Nogal o Pau Aran són molt ben coneguts a tot arreu com intèrprets i ara que estan desenvolupant la seva carrera com a coreògrafs, poden donar el seu veritable segell. Doncs és la primera vegada que Lorena presenta una peça gran, perquè ja vam tenir Picasso, el Cresci Museus, hi ha altres pincelades, però crec que la protagonista serà molt interessant. I el Pau Aran, el que parla amb la mateixa diferència, és de la mà del Miquel Missé com a pensador, el que busca és parlar de la diferència i del món queer, però amb la delicadesa i la poesia que ell sempre té, el caracteritza. I la Núria, que pot ser té una carrera internacional també important, però en llocs menys conegut que el Pau o la Lorena, com coreògrafa i amb els seus solos, està despertant una curiositat internacional immensa i amb POF aconsegueix posar junts els seus estudis com a antropòloga, la seva feina com a coreògrafa i com a bailarina i parlar del punt de vista sobre els cossos, sobre les dones, sobre des del món de la histèria i el segle XIX fins avui. I crec que cadascuna de les tres apostes serà molt interessant. I a més són en tres espais diferents, perquè en MAC, en el
0: la Lorena,
1: Lorena és al Mercat de les Flors, Pau és al CCB i la Núria és a la Caldera.
0: A la Caldera. I hi ha la Mabel Olea i la Sadakum, que serien els talents més emergents, però que ja trepitgen fort.
1: Sí, són també dos llenguatges molt, molt especials. És que és molt difícil intentar definir què és el que fan. La Mabel el que farà és un solo, exposant precisament com es força el cos d'una ballarina clàssica per arribar teòricament a la perfecció. I amb la Sadakum, Guillem el que fa és coreografiar a un grupet de superheris del futur. I crec que, bueno, serà també molt, molt interessant.
0: Divertit.

0: Els 50 del grec també coincideixen, coincideixen, com hem dit, amb el 50 del lliure, però també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, com has apuntat abans, i la finalització de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això dona peu, no?, a un concert molt especial.
1: Sí, si em permets també, Clàudia, hem de parlar d'aquest arrels de llum. La Sagrada Família serà centre del món la setmana que ve, però això no té res a veure. D'esdeveniments musicals n'ha acollit molts i diversos i té fama de ser un espai difícil per la música. No per tota la música, evidentment, per tant, s'hi ha d'escollir molt bé el que s'hi posa, no, suposo?
2: Sí, realment cal triar molt bé, no només per el tipus de música o per l'acústica, sinó també per el repertori, perquè cal trobar la manera de fer conviure un repertori que esté més lligat a la religiositat o a la part més de temple i al món contemporani. I per això és per al que van donar-li moltes voltes fins que, treballant amb el Josep Barcons, el director de les Espurnes Barroques, van trobar una línia que posava en contacte el cor Cererols i el repertori del cor Cererols amb la vocalitat de la Maria Arnal i de la Lídia Pujol, que estaran en la seva versió acústica, tot i que ja era acompanyament d'instruments i també d'electrònica. Hem aprofitat també per fer un encàrrec al Josep Joan Maria Guix. Bueno, la veritat és que serà una barreja que jo mateix estic molt curiosa de com serà, però crec que serà un moment molt bonic. I tenir l'oportunitat de fer un concert gratuït dins de la Sagrada Família, bueno, ha estat com una aposta, pot ser una mica diferent, però la veritat és que em fa molta il·lusió.
1: Això serà el 17 de juliol, i abans d'acabar, un breu comentari del 18 i 19, que hi ha dues sessions, en aquest cas amb les entrades exaurides, perquè és un espai especial també, Museu d'Història de Barcelona, d'aquest Human Requiem.
2: Sí, el Human Requiem es farà al Tinell, que, bueno, és que el Museu d'Història té molts espais a la ciutat, sí, doncs es farà al Saló del Tinell, de la plaça del Rei. També barreja música i dansa, així que sempre confirmant aquesta relació. El Requiem alemany de Brahms es farà en la versió de dos pianos, interpretat per l'Orfeó Català, i és un espectacle immersiu, doncs el cor es barreja amb el públic en aquest espai únic del Tinell, i el moviment i la dramatúrgia està feta per el Josep Sandic, que em fa molta il·lusió dir que és el marit de la Sasha Valls i que és normalment el seu dramaturg i això, i serà ell el que faci aquest espectacle en aquest espai únic. I sí, estan ja esgotades les entrades, estem molt contents. És una col·laboració amb el Palau de la Música.
1: El problema d'aquests espais és que no, la solució seria fer més sessions perquè hi capigués més gent. No es pot portar l'espectacle, suposo, en un altre entorn més ampli perquè perd aquesta,
2: bueno,
1: interacció.
2: Perd,
1: no?,
2: la intimitat, i també que no és tan fàcil trobar llocs on puguis tenir el públic controlat però sigui més gran.
1: Molt bé.
0: Doncs com deies, algunes entrades volen, però d'altres encara es poden comprar entrades, i queden molts espectacles, alguns doncs que ens han quedat al tinter, no?, però que es pot visitar a la pàgina web del Grec, i allà ho trobarem. Moltes gràcies, Letícia, per acompanyar-nos aquesta tarda, en aquests mesos que estàs tan ocupada. Espero que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, espero trobar-vos a tots moltes vegades a les nits de Grec.
0: Intentarem ser-hi. Tu, Albert, doncs, i Marta, fins la setmana vinent amb més dansa.
1: T'esperem la setmana vinent, i també esperem de seguir aquí a l'estudi. A continuació, en Joan Torné, que ja és amb nosaltres, per presentar-nos la carta blanca que li ofereix l'Estival de Jazz d'Igualada. De seguida el saludem.

0: Fa uns dies ens fixàvem en la nova edició de l'Estival de Jazz d'Igualada, una edició que avui mateix arrenca, per cert, i avui posem el focus en un dels seus protagonistes, que és el bateria i compositor, ara ja, Joan Torné, protagonista concretament del Carta Blanca, que és un projecte i un concert o iniciativa del festival, on en cada edició doncs, es dona espai a un músic emergent, potser ho podem posar entre cometes, això, ara en parlarem, doncs perquè posi en pràctica dalt de l'escenari el seu treball, un treball que queda enregistrat gràcies al segell Underpool. Doncs avui tenim en Joan Torné aquí. Gràcies, bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Merci per acompanyar-nos el dia que poses, diguéssim, la posada de llarg d'aquest projecte, que és el Teatre de l'Aurora, a 8:45, a Igualada. Per entendre'ns, aquesta Carta Blanca vol dir llibertat total, com el seu nom indica?
1: Sí, totalment. És llibertat total, cosa que m'encanta. Sí, és això, és llibertat total. Des de zero fins on un vulgui arribar, diguéssim.
0: Com vas rebre la proposta? No sé si l'Estival de Jazz és un certamen o un esdeveniment que coneixes, però una mica, què és el que primer que vas pensar o el primer que vas plantejar?
1: Això va ser a meitats, finals de febrer, si no m'equivoco, que em va trucar el Cels, que és un dels que organitza l'Estival, i em va dir, ostres, Joan, aquest any hem pensat amb tu per la Carta Blanca. I realment va ser com, sempre utilitzo la mateixa frase que em va sortir en aquell moment, li vaig dir, tio, això és com una pilota de golf entrant en un camp de tennis, vull dir, no té cap tipus de sentit ara mateix perquè personal i artísticament em considero que ara estic a altres llocs. Llavors li vaig demanar com un parell de dies de, tio, deixa'm-ho pensar perquè ho he de tenir una mica més clar. Llavors va passar que, bé, crec que hi ha trens que només passen un cop i potser ni que tu no tinguis al cap en aquell moment fer aquesta espècie de treball o projecte, doncs vaig decidir agafar-lo i a partir d'aquí, doncs, tots aquests mesos, des del febrer fins avui, he anat fent la música, anant-hi treballant, anant-hi pensant, i estic molt agraït perquè l'Estival, si no m'equivoco, és la 14a edició.
0: Exacte.
1: I bé, un festival dedicat al jazz dins del Peitol en el que estem i tot, doncs no és fàcil i és estar al peu del canó. I que m'hagin donat aquesta carta blanca amb les cartes blanques anteriors que s'han donat a músics i artistes per mi referents, doncs això, estic molt content, molt agraït, molt feliç i una mica nerviós, cosa que també és bona.
0: I tant que sí. Aquella mica d'adrenalina, no?
1: Sí.
0: Aquests referents són, per exemple, Carla González, Àlex Casañas, Estefania Chamorro, Angie Obin, Òscar Domènech, no els estic dient per ordre, però realment són músics i projectes que després han despuntat molt, per tant, com deies tu, no? Una bona oportunitat.
1: Totalment, totalment. Sí, després la idea, a veure com va avui, però la idea d'això és quan ho publica Underpool, doncs obrir una mica el projecte i desenvolupar-lo i que sigui una cosa que mínimament es pugui girar o que es torni a repetir i fer concerts a altres llocs, és la idea, sí.
0: En aquest cas són Benet Palet, la trompeta, i Juan Matrujillo, la guitarra, els qui t'acompanyen. D'alguna manera, torno al plantejament, no, del projecte. Tenies clar que havien de ser aquests instruments, aquesta formació, o una mica com hi vas arribar i per què vas decidir que seríeu vosaltres tres?
1: Sí, quan el Cels em va trucar, realment em va passar que em vaig quedar dissociat de si agafar encetar aquest projecte amb músics amb els que ja

0: amb conec amb els que ja havia tocat durant, bueno, aquests últims 10 anys que sóc a Barcelona, perquè, bueno, era com relativament l'opció fàcil, diguéssim, no? Perquè són músics que ja em coneixen personalment, artísticament i musicalment, era fàcil, segur que els hagués fet il·lusió. I vaig estar navegant una mica, però després també vaig pensar que tenia sentit arriscar-me una mica, suposo, i començar a treballar amb gent que potser no tinc tan a prop, però que d'alguna manera sempre m'ha inspirat. Llavors, en el cas del Benet Palet, jo el Benet l'he vist tocar, abans d'assajar aquests dies, un o dos cops, a través del Jordi Gardanyes, que va ser un professor meu, un gran bateria i un gran artista, que ells són molt col·legues des de fa molts anys. I bé, amb el Benet, com el primer cop que el vaig veure tocar, bueno, saps allò quan un so et queda dins i bàsicament t'atreveix el cap? Doncs va ser això, i això va, no sé, fer uns 6 anys o una cosa així. I des de llavors no havia tingut contacte amb ell, però sempre havia pensat, algun dia tocar amb el Benet Palet seria superxulo. I amb el Juanma està aquí a Barcelona des de fa 3 anys, abans vivia a Nova York, i amb ell havia tocat un cop a les Nocturnes Discòrdies, que són com unes sessions que s'organitzen al Sol, sí, de cada dijous d'improvisació lliure, que jo fa molts anys
1: Gràcies,
0: que hi vaia...
1: Territori Sonor.
0: Ah, exacte, que jo fa molts anys que vaia tocar, també. I havíem coincidit un cop a una discòrdia. I sempre ens havíem portat molt bon rotllo, ens seguíem una mica a la pista. Llavors li vaig proposar i els dos, tant per una banda com per l'altra, em van dir que sí. El Benet s'ho va haver de pensar una mica, perquè també portava anys una mica out per diverses coses, i això... I bé, em fa molta il·lusió perquè és un trio també com intergeneracional, no? Vull dir, com el Benet, si no m'equivoco, té 62 anys, una cosa així, el Juanma uns 40 i pico, jo en tinc 30, i també em feia il·lusió això, no? Com compartir la meva música amb gent que mai hagués escoltat la meva música, que mai l'hagués interpretat, com a veure com quins eren els inputs tant per mi i ells com la rebien, no? I de moment molt gratificant, la veritat és que és superxulo. I així com la formació en si està una mica inspirada amb la formació de Palm Motion, que és un dels meus bateries preferits, pobre, el 2010 va morir ja, que, bueno, tenia el seu trio amb Joe Lovano i Bill Frisell, el saxo i la guitarra, i allà la bateria, i a mi m'encanten els saxos, però sí que porto molts anys tocant amb molts saxos, llavors la trompeta per altres coses també més personals, és un instrument que m'estimo moltíssim, perquè el meu pare és trompeta, etc. I llavors, com, bé, sempre com havia tingut aquesta espècie de formació al cap, guitarra, trompeta, bateria, i la carta blanca, doncs, és l'oportunitat, bàsicament, sí.

0: Sabem que el teu interès passa per, diguéssim, molts àmbits, també l'àmbit del pop, o com a mínim has participat en projectes que tenen a veure amb el pop, amb l'electrònica, per exemple, amb aquesta vessant més experimental, com deies amb aquest exemple de les Nocturnes Discòrdies. D'alguna manera, tot això hi ha d'estar representat aquí, d'alguna manera. Representat o reflectit o insinuat,
1: Podria dir que sí, perquè crec que facis el que facis, siguin els interessos que siguin com a artista, doncs tot està esquitxat, no? Però aquest cop sí que m'he concentrat en recuperar, diguéssim, una faceta meva que me n'havia oblidat. Com bé dius, des de fa uns anys treballo bastant en grups de pop, girant i tal, amb diferents artistes com a més, una cosa més sideman. També amb l'electrònica, com tinc diversos grups, participo amb bastanta gent, tinc el meu projecte personal, que és Corpress, que és com una acció performàtica sorollista ja. Llavors, com lo de la carta blanca ha estat com una mica com arrencar una ceba, en el sentit de deixar tot aquestes facetes que tinc de costat i concentrar-me en una faceta que no és que tingués oblidada, perquè he seguit fent coses d'això, però sí que havien passat una mica en un segon pla. Llavors, molta gent m'ha preguntat de... Hòstia, hi fas alguna d'electrònica a la carta blanca? I és com un no. L'electrònica es queda a casa avui i llavors és això. És com... M'he centrat absolutament en la bateria i en la música que he escrit. Estil jazz? Bueno, suposo. Jazz és com una etiqueta molt àmplia. Simplement per mi és música i ja està.
2: I tornant una mica enrere en la conversa, Joan, quan heu fet aquesta formació amb els altres músics d'altres generacions que deies, t'han dit alguna cosa de la teva pròpia música que tu no hi haguessis caigut o fins i tot que no t'hagis sentit identificat i que no hi estiguis d'acord?
1: No molt. La veritat és que hem assajat poc, relativament, perquè crec que és una música també... És una música com relativament bastant oberta, tot i que hi ha estructura i melodia, vull dir... s'improvisa sobre forma en tot moment, quasi. Però a mi m'agrada molt escriure amb tempo rubato, diguéssim, que no hi ha una pulsació estable. Llavors és una música que dona molt d'espai. Llavors és bastant guai perquè el Benet, clar, ve d'una època i d'una tradició molt jazzística, però alhora s'hi ha adaptat perquè és un supermúsic i un supertrompeta molt bé. Llavors és com que sento com la tradició jazz per allà. I el Juanma, per altra banda, sí que potser està com més acostumat a un rotllo més impro, com, bueno, més modern o més actual, i, tot i tenir una tradició jazz també absoluta. Llavors, més que res, és com que el que m'agrada és que pots diferenciar molt les tres veus. I les tres veus crec que són bastant sòlides i tenen com molta cosa a dir. Llavors és com bastant agraït perquè cadascú és lliure de... expressar-se a si mateix. Llavors, no m'han dit molta cosa. La veritat és que no m'han dit molta cosa. El Juan m'ha proposat alguna cosa de... Ah, això ho podríem fer així, això ho podríem fer així. El Benet ho ha tocat tot com jo tenia al cap. Llavors ha estat una mica de... Ha sigut més en plan els assajos com coneixe'ns i veure com el so de cadascú, com a nivell anímic cadascú se sent tocant en grup i personalment. I anar a dinar, també, entre assaig i assaig, que és important. És com es crea la música, també, dinant i fent un cafè o una birra. Vull dir, és important, això. I més que res, crec que és com la cosa aquesta de la interacció, una mica de, hòstia, compartir anècdotes, vivències personals, musicals, etc. I això, però com no, de la música... No, com, bé, sonarà bé, Joan, està guai, vale. Sí, una mica això.
0: És aquesta essència de a veure què passa, no?
1: Sí,
0: també,
1: ja.
0: Aquest experiment...
1: Exacte, sí.
0: Que, per cert, ja ho hem dit, de quin sortirà un disc? No sé si ja té títol, perquè no ho hem dit.
1: Bona pregunta. Tinc com un títol al cap, però no el desvelaré, perquè quan la música després neix, diguéssim, una cosa que tu la tinguis al cap, i l'altra quan després l'has gravat i l'escoltes, tot pot fer un tomb de 360 graus, llavors és com que no em vull mullar els peus encara.
0: Sí. En tot cas, tot això començarà a sonar a 9:15 al Teatre de l'Aurora d'Igualada per obrir aquest estival de jazz. Si et sembla, Joan, com que tenim uns minuts més, fem una mica de perfil teu per qui no et conegui. Una mica ja has avançat o explicat els àmbits que t'interessen. Em penso que també ets docent al taller de músics, que crec que és allà on et
1: ho
0: vas...
1: Ho
0: eres.
1: Ho era.
0: Ara ja no.
1: Ara ja.
0: Havia llegit per allà que havies sigut de la part dels sèniors,
1: sí,
0: no?
1: Sí, vaig estar uns anys... Jo vaig estudiar al taller de músics, vaig fer la carrera allà, i durant uns anys vaig fer de professor de l'espai sènior. No? 3 anys, 4, no me'n recordo, però una cosa així, sí.
0: I què tal l'experiència? Ho dic perquè ens imaginem... Perdoneu, el cliché, gent així més gran, doncs tocant el piano o la guitarra, però potser la bateria, potser no tant. No sé per què, però...
1: Bé, era divertit. Al cap i a la fi, el meu somni, sincerament, no és fer classes, però viure de només fer música o d'interpretar-la és difícil.
0: Difícil.
1: No sé que et posis ja a un escenari mega ultra mainstream, cosa que tampoc m'interessa molt. Llavors, com sempre combino com altres projectes, ja sigui més jazz, electrònica, friki, etc., amb ser docent, que també m'agrada. I m'ocupa relativament poca part de la meva vida, per tant, està guai. I bé, era divertit fer el sènior, perquè realment, de vegades, com els adults, és com si fossin nens. Nens, però grans, no?
0: Sí.
1: Llavors, era bastant divertit perquè feia les classes els dissabtes als matins. De vegades era una mica una putada, però si anava igual. I venien amb una motivada, com quan un nen de 10 anys va al zoo, saps? Pues jo què sé, pues venien amb una motivada com de uah! Llavors estava guai. Ja fa molt de temps d'això, però tinc un bon record, sí.
0: No sé, volia fer la pinzellada,
1: sí,
0: perquè és un tema també aquest, la gent gran que es posa a fer música, o que segueix fent música, vaja. En altres temes, per exemple, repassar el teu currículum, també podem recordar, per què no, que vas participar en la... com a mínim en l'enregistrament de la banda sonora d'aquella pel·lícula Estiu 1993 de Carla Simón, no? Al costat d'Ernest Pipó, per exemple.
1: Exacte, l'Ernest és...
0: Però d'això també ja fa uns quants anys, perquè passa de pressa.
1: No me'n recordo de quan és la pel·li. Jo crec que hauria de ser rotllo 2018...
0: Ben bé, no?
1: Jo crec que una cosa així. Però bueno, jo tinc molt mala memòria per aquestes coses, la veritat. Però sí, era por ahí. Sí, l'Ernest és un... Bueno, primer de tot és un gran amic meu, un gran músic també, i una bellíssima persona. I llavors, bueno, l'Ernest va fer la banda sonora d'aquesta pel·lícula i jo vaig posar les bateries quasi totes, si no recordo malament. I va ser guai, perquè bueno, va ser com el tret de sortida de la Carla. L'Ernest va currar una música preciosa i va ser molt xulo. Tinc un bon record de gravar aquella música i de que la Carla, a partir d'allà, doncs, també com s'obrís i disparés i ara ha fet tot el que ha fet. És una directora de cine superconeguda i ho té supermerescut, només faltaria, i tant. Sí.
0: No sé si penses que t'agradaria repetir l'experiència en treballar en...
1: Sí, bueno,
0: tornar a treballar en cinema. Vaja.
1: Sí, sí, no ho he tornat a fer, o almenys no com d'aquesta manera, però... amb l'Ernest tenim molta relació encara avui dia. Hem participat en 50.000 projectes, a mi em grava coses... bueno, és com compartim bastants grups encara i... no ho sé. Si vol, un dia ja em trucarà. Sí.
0: Doncs queda dit. I projectes que tinguis per endavant, els propers mesos, o potser coses ja al cap que hagis de desenvolupar?
1: Ara, realment és com... Per això deia abans, lo de la pilota de golf entrant en un camp de tennis, una cosa així, no? Perquè estic com molt endinsat amb l'electrònica, sobretot amb Corpress és el meu alter ego, i amb això és com un projecte que va començar fa uns 2 o 3 anys. Jo venia fent electrònica de fa un parell d'anys més, amb Hulm, que és una banda com que de fet ara vam presentar l'EM el divendres passat.
0: Exacte.
1: El nou disc, que el traurem després de l'estiu, però hi ha alguns singles com a avançament, que de fet és amb l'Ernest Pipó i amb l'Edu. I amb Hulk, com la previsió, un cop passat l'estiu, és treure el disc i girar, que això ho traiem per repetidor, una gran discogràfica. I després amb Corpress, doncs, tinc bastantes coses, que algunes encara no les puc dir del tot, però és una cosa que m'agrada molt, també, com, és com una cosa meva molt visceral, que m'ho passo molt bé, sempre havia tingut ganes de fer alguna cosa sol, de plantar-me un escenari sol. Amb la bateria, no sé per què, no és que no m'atrevís, sinó que no em donava tants inputs, llavors un dia vaig decidir fer-ho amb l'electrònica i la veritat és que està tirant molt bé. Estic per Discos Pinya, que és un segell de Gràcia petitet, com molt DIY, que són gent maquíssima i em treuen els treballs amb caset, participo amb altres artistes de nois, a les Nocturnes Discòrdies, etc. I xulíssim, ho passo molt bé amb això. Així que una mica el que ve a banda de la Carta Blanca, doncs això, una mica de corprès, alguns grups de pop amb els que treballo, també, i, bueno, i coses que van sortint. Sempre és com que van sortint bolets per allà. Sí. Mm-hmm.
0: Doncs intentarem anar-ho seguint. De moment, tornem a recordar que aquest vespre, a 9:15, al Teatre de l'Aurora, doncs hi ha aquesta Carta Blanca. Joan Torner com a líder i al costat de Benet Palet i Juanma Trujillo. Que vagi molt i molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I esperem que el disc surti aviat.
1: Super.
0: Gràcies.
1: A tu.

0: Assaig general.
1: Doncs amb la companyia de Joan Torner arribem al final de l'assaig general d'aquest dijous i, com sempre, us avancem alguns dels continguts de demà, divendres, per encara el cap de setmana. Entre d'altres, destacarem un concert que tindrà lloc a les 12 del migdia de diumenge a l'Auditori, on Enric Gavaldà dirigirà una versió participativa de la 9a Sinfonia de Beethoven.
2: I coneixerem detalls de l'univers creatiu de Julián Muro, músic argentí resident a Catalunya, que en la seva última aventura discogràfica fa dialogar el món de la poesia amb la cambra contemporània i les arrels sud-americanes.
1: Doncs això i més demà divendres, com sempre a partir de les 6, aquí a Catalunya Música. Fins llavors, aquí ens acomiadem Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Encara que aquesta pel·lícula és universal, vull dedicar-la a tots els iranis. Doncs aquestes i altres paraules les va pronunciar Marjane Satrapi quan va obtenir el premi del jurat en el Festival de Cannes l'any 2007. El premi era per la pel·lícula d'animació Persepolis, basada en una de les novel·les gràfiques més llegides de la història i que explicava o que explica la revolució islàmica iraní vista amb els ulls d'una nena. Marjane Satrapi era dibuixant, escriptora, directora de cinema, nascuda a l'Iran i establerta a França, i ha mort avui, el 4 de juny, avui dijous. A causa, doncs, encara en aquest moment que estic fent el programa, encara la desconec. Tenia 56 anys. Ella es va fer mundialment famosa amb aquest còmic autobiogràfic, com us deia, aquest Persepolis, on explicava la seva infantesa durant la revolució islàmica iraniana. I també explicava la seva joventut a Europa. Ella mateixa va codirigir l'adaptació cinematogràfica que va ser premiada a Cannes i nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. Ella sempre va defensar els drets humans, especialment de les dones iranis, i va convertir-se en una de les veus més influents de l'exili del seu país. I de fons, doncs, de fons és la música, és el compositor que va escriure la banda sonora d'aquesta pel·lícula d'animació. És el compositor francès Olivier Vernet. Preparats? Doncs no crec que estiguem preparats per aquesta notícia, però comença el Gran Tor. Benvinguts.

I aquesta ara és música per sanar una miqueta. És Jean-Philippe Rameau, de llibre cinquè, és La Copie, interpretada pel pianista Víkingur Ólafsson.

0: Doncs era música de Johann Sebastian Bach. Era l'argo del seu concert número 5, número de catàleg 1056. En la versió del trio James Oesi, amb baix, tiorba i contrabaix.
1: Un viatge per fer volar la imaginació.

0: Jo us he avisat que aquí la Bartoli està per menjar-se-la. Està meravellosa, és una de les millors versions que existeixen d'aquesta ària, evidentment. De fet, ella no ha enregistrat l'òpera completa. Ha enregistrat, ha fet algunes àries, ha enregistrat algunes àries d'aquest Bajazet de Gasparini. I en aquest cas, qui l'acompanya és Les Musiciens de Mònaco, dirigits per Gianluca Capuano. L'ària porta per títol Esposa son disprezzata i diu: soc una dona menyspreada, fidel i ultratjada.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I amb aquesta música, Carlos Guastavino ens va voler explicar com eren les nenes de Santa Fe. D'aquesta ciutat argentina, ell era argentí. I aquesta peça forma part de tres romances argentines que el compositor va escriure per a dos pianos. Consta de tres moviments. La primera és aquesta, Les nenes de Santa Fe, el segon moviment, Muchacho Jujeño, i el tercer, Baile el Cuyo.

0: eren Marta Argerich i Mauricio Ballina, interpretant aquesta bellíssima Les niñas de Santa Fe, del compositor Carlos Guastavino.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

En la darrera carta em vas demanar una peça de música per la teva filla. Però, estimat amic, has oblidat en quin estat de debilitat mental visc ara i que això va en augment constant dia a dia. Doncs això i altres coses li deia Gioachino Rossini en el seu gran amic, el tenor italià Domenico Donzelli. I aquí farem la parada. Avui és dijous, és el dia de les melodies de port, de posta, de la carta. Doncs aquí farem la parada, amb aquesta carta, amb aquest tenor, amb aquest compositor, que ens mostraran una mica més la part més humana, en aquest cas, de Gioachino Rossini i també de Donzelli, per què no? Perquè, al cap i a la fi, el que li demana és música per la seva filla. Bé, qui era Donzelli? Doncs un gran amic de Rossini. Va ser un tenor italià i que, fixeu-vos, es va presentar en públic per primera vegada amb una obra de Rossini. Ell va estrenar l'òpera Torvaldo e Dorlisca. I a partir d'aquí, doncs, l'any següent ja debutaria a La Scala i la seva carrera continuaria als principals teatres italians, també a París, a Londres i moltes vegades en papers de Rossini, especialment Otello, i amb moltes estrenes dels principals compositors d'òpera contemporanis. Bé, eren tan amics que Donzelli vivia amb la seva parella, amb la seva dona i els seus tres fills, tenia una filla i un fill que va ser pianista, professor i un bon compositor. I vivien en un palau on Rossini va ser convidat diverses vegades. Avui dia en aquest palau, el Sanguinetti, hi ha el Museu Internacional i la Biblioteca de Música, a Bolonya. Doncs bé, en aquest cas, ell, com que eren tan amics, gosa demanar-li en el compositor que li escrigui alguna cosa per la seva filla, que es deia Rosmunda. I ell, en aquell estat apàtic que es trobava, perquè ja us deia que feia 22 anys que es havia retirat dels escenaris, li contesta en una carta. Una carta amigable, però en el fons li diu que no. I li diu així. Mireu. Florència, 30 d'octubre del 1852. Carta de Rossini al seu amic Domenico Donzelli. Estimat Domenico, en la teva darrera carta vas demanar una peça de música per la teva filla. Però, estimat amic, has oblidat en quin estat de debilitat mental visc ara? I que això va en augment constant dia a dia? Puc assegurar-te que no hagués penjat tan aviat la meva lira a la paret si sentiments de delicadesa, abans que de vanitat, no m'haguessin demanat de retirar-me de la fama i el benefici. La música necessita idees noves i jo només puc aportar-li languidesa i avorriment. Tingues la seguretat de que m'encantaria donar-te proves del meu afecte fent tot el que em demanes, però creu-me, no puc, de cap manera. El teu estimat amic, Gioachino. Gioachino Rossini.

Doncs estàvem sentint música de Gioachino Rossini. Primer hem sentit l'obertura de l'òpera Otello en la versió de la National Philharmonic Orchestra, en la versió de Riccardo Chailly. I després hem sentit una altra versió, l'Orquestra Simfònica de Milà, amb el tenor Juan Diego Flórez interpretant doncs, una de les àries més brillants de l'òpera Otello, que és l'ària de Rodrigo, Que ascolto. I avui, com a souvenir, he plorat, he plorat, he plorat. I té a veure, i tant que té a veure, perquè potser algú de vosaltres, molts vosaltres ho sabeu, però algú es pot preguntar, i per què es va retirar de la vida pública i artística quan només tenia 37 anys, en un moment que estava al cim més alt de la seva carrera? Va ser després de compondre la seva famosa òpera Guillem Tell. Doncs mireu, perquè Gioachino Rossini va patir durant molts anys llargs episodis, avui sovint es descriuen com una depressió severa, tot i que amb això cal ser prudent perquè els diagnòstics psiquiàtrics moderns no es poden aplicar amb total certesa a una persona del segle XIX. Però bé, segons les cartes, els testimonis dels seus contemporanis i les biografies, els símptomes que mostrava el músic era d'una tristesa profunda i persistent. A més, havia perdut l'interès per la composició i altres activitats que abans li agradaven. També se sentia, doncs, amb una fatiga intensa. Moltes vegades no tenia energia, tenia insomni. I també durant dècades va patir problemes físics crònics, especialment digestius i urinaris, combinats amb períodes de greu abatiment psicològic, com us deia. I alguns historiadors i historiadores de la medicina han suggerit que podria haver sofert, com us deia, que això són símptomes d'una depressió recurrent, mentre que d'altres persones han proposat que els seus problemes físics podien contribuir de manera decisiva en el seu estat mental. Sigui com sigui, també dir que cap als darrers anys de la seva vida, especialment després de les millores en el seu estat de salut i després d'una etapa que va viure a París, va recuperar part de la seva vitalitat creativa i va compondre les seves famoses col·leccions de peces breus, entre elles Els pecats de bellesa. I també, en aquest cas, quan només li faltaven 2 anys abans de morir, va escriure música religiosa, com aquesta petita missa solemne. En una carta reveladora, després d'escriure aquesta partitura, escriu a un amic: he plorat, he plorat, he plorat. Estem sentint el Quid Olis d'aquesta petita missa solemnis en la versió original, amb diferents solistes vocals i el piano Gary Cooper i Matthew Hals i l'harmònium Mark Williams, amb els Kings Consort. I avui, estimats i estimades, ho deixem aquí, amb una història més de la història. I ens retrobem demà, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: ...2026, Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
2: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
1: Modernisme, artesania i espiritualitat.
2: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
1: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs, hola a tothom i què tal, com estan els ànims? Nosaltres aquí, a punt de sora baixa, quan la llum esdevé com música suau. Mira-ho! És l'ou com balla. Avui és Corpus. Aquest rajolí dansaire, que... Quina troballa! Dijous de Corpus, el dia d'aquesta tradició que té lloc a diverses poblacions, potser des d'on ens escolteu. Un ou buit, amb un punt de cera per tapar el forat pel qual s'ha buidat, que giravolta gràcil, sense caure sobre el raig d'aigua d'un brollador d'una font, de manera que giravolti sense caure. La font habitualment guarnida amb flors i fruites del temps, com les cireres amb les quals es cobreix la tassa de la font o la ginesta i els clavells. Amb aquesta vella estampa, el capità Shrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils està engegant i un full de ruta, doncs, cremós. Cremós, sense ser pesat, salat, intens, aromàtic i amb un punt senzill però elegant. Vaja, com uns espaguetis a la carbonara. Què me'n dieu dels espaguetis a la carbonara? Bé, per cert, sortirem de l'interior de la intel·ligència artificial. Avui anem molt forts. Saltarem després cap a Mallorca, Roma, Jesse, a Itàlia, a la vora d'Ancona, Annecy, França, Lecken, un barri de Brussel·les, Eutin, Alemanya, Riga, Letònia, Jyväskylä, Finlàndia, Madrid, i un record pels absents, per aquelles persones que segueixen en la nostra memòria malgrat que no hi són. I l'hora dels adeus, amb el Joan Anton Retxi, és director artístic del Festival Clàssicant, quarta edició, i que acaba just aquest diumenge 7 de juny. Fem una mica?
1: Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord, quin ha estat aquell concert que amb més estima recordeu? Qui tocava exactament? Amb qui anàveu? Què passava? Eren Supertramp, potser aquell que en una pantalla es veia un tren que anava venint? O potser va ser Jordi Savall? Potser va ser Big Mama and the Blues Messengers? A nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música. El comandament tècnic, Diego Monroy.
3: Bona nit.
2: I copilotant, Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola, gràcies.
2: Estaves pensant en un concert.
4: Estava pensant en els espaguetis, també.
2: Ah, molt bé.
4: No, el concert, a veure, el que més estima, recordo, no ho sé, perquè a mi m'encanta anar de concerts, la música m'agrada molt gaudir-la. Potser et diré l'últim que he anat, no?, que és el concert de la Rosalía, no?,
2: sí,
4: que la setmana passada em va parlar moltíssim, i és un concert que, bueno, em va deixar...
2: És
4: de pedra.
2: Perduda.
4: De pedra, sí. És un concert d'aquests que no cal que t'agradi fins i tot la música que fa normalment o la música més moderna, que te la quedes,
2: no?,
4: mirant, i és l'espectacle, i a mi em va deixar bocabadada, i tant.
2: Molt bé, però
4: sí,
2: avui
4: sí,
2: hem d'explicar que la setmana vinent hi ha alteracions.
4: Sí, hem de parlar de veure com s'estructurarà el Fixa't com sona la setmana que ve, perquè serà una setmana una mica estranya.
2: Sí.
4: No farem programa ni dilluns ni dimarts. Per què? Dilluns es farà una emissió de Les Noces de Fígaro, que
2: sí,
4: precisament avui estrena
2: sí,
4: al Liceu, i dimarts perquè hi ha una retransmissió de la Diada de Pau Casals,
2: sí,
4: de mans de la Fundació, i que marca l'inici de les activitats, actes, que es faran per celebrar el 150è aniversari del seu naixement.
2: Molt interessant. Per tant, no ens
4: dilluns,
2: tornarem a sentir fins dimecres.
4: Fins al dimecres. Dimecres, que serà, a més, visita del Papa,
2: clar,
4: dia gros, ens retrobarem aquí tots nosaltres, i dijous i divendres, normal.
2: Per tant, el divendres sí que
4: sí,
2: hi serem.
4: Farem, exacte, per recuperar almenys un dels dos dies, farem divendres.
2: Jo crec que ara una mica de teca misteriosa hi quedaria molt bé aquí.
4: Vinga. L'atac misteriosa diu: si no la fas a mou, et miraran de reull en un país del Mediterrani.
2: De què estem parlant exactament? De Mysterious Tech, aquí la teniu. I ara, la música del misteri. Aquesta jo crec que avui no, ja us hi podeu anar posant. Tornem-ho a provar, Diego, una mica amb aquesta? No, jo crec que 93048-5321, avui hem elevat el llistó, eh? També hi ha la bústia 607-47305 per enviar una nota de veu o enviar un escrit, i després hi ha el fixa't com sona@catmusica.cat.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: I atenció, perquè ara mateix som a l'interior de la intel·ligència artificial. Ui, és un model matemàtic colossal. Milers de milions de paràmetres, connexions, com un cervell simplificat que no sap coses, però ha entès patrons del llenguatge. Abans, per exemple, nosaltres buscàvem i fèiem, i ara és jo penso, és a dir, jo penso, i la IA m'ajuda a construir. És a dir, la tecnologia abans com una eina i ara pot ser un col·laborador creatiu. I abasta tots els sectors, com el musical. Un exemple, ara crearem una cançó a partir d'aquesta lletra. En la nit fosca, tu ets aquí, un murmuri suau que em fa sentir que entre el temps i l'espai et torno a trobar com un eco en el meu cor. Ia, ens pots musicar aquesta lletra de caire folk i amb una veu masculina sintètica de to, doncs mira, un to d'anar a menjar crema. I què et sembla? Donem-li l'okay? A veure què ens sortirà. Fixa't com sona.

0: Veus aquí el resultat. Acabeu d'escoltar una peça feta per intel·ligència artificial. No us xoca? Ghost, li han posat de títol, EP, homenatge al cinema, i la gestiona Jordi Oliver, perquè, és clar, la intel·ligència necessita algú que la governi, que li digui què vols, no? Què podem fer? Doncs és Jordi Oliver, artísticament s'ha posat el noi del cabell ros, ell escriu les lletres i genera, a través de la intel·ligència artificial, continguts com aquest, produïts a través de Suno i distribuïts per DistroKid. Veient la situació, quin és ja l'impacte de la intel·ligència artificial en la creació musical? Sílvia Martínez és professora de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Sílvia, benvinguda i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Què està suposant pel sector de la producció musical l'ús de la intel·ligència artificial?
1: Hem de tenir en compte el context general, perquè l'IA està tenint una presència molt, molt important en tots els sectors, i la música és també una indústria que està aprofitant els avantatges que porta la tecnologia, doncs, per agilitzar, no?, també el procés des de la part més creativa fins a qüestions més tècniques. I en aquest sentit, doncs, clar, l'IA és molt útil, genera una reducció de costos, que és també un element important, agilitza també processos i fins i tot pot millorar algunes qüestions, per què no? Jo sempre dic que la tecnologia és una eina i depèn molt el seu ús del que fan les persones en ella, no?
0: Ens ho pintes molt bé, Sílvia. Útil, redueix temps, agilitza, però parla'm una mica dels riscos. Sílvia, parlem d'amenaces. Una d'aquestes és que hi ha professions en risc?
1: Doncs, lògicament, sí, perquè justament el que mirem és que fa unes tasques de manera, pot ser fins i tot automàtiques. Si mirem costos de tenir una persona que està treballant o està realitzant una tasca i una eina a la que no hem de pagar o no té que estar contratada, no? I per tal reduir alguns rols professionals també.
0: Un risc, doncs, és les professions en risc. Un segon risc, quin seria?
1: Un altre risc és l'impacte directe a la riquesa cultural, no? L'entrenament s'ha fet en altres estils més populars, perquè moltes vegades la música està posicionada a través de plataformes que en dinàmiques basades en algoritmes, no?, on la popularitat marca la tendència. Nosaltres hem de nodrir a l'IA per saber què és un estil específic, per exemple, molt nostre, no?, o un altre d'un altre país, molt marcat, no?, per el folklore, fins i tot popular. Això pot ser no estar dins d'aquesta memòria de la IA, donar après el que són els diferents estils musicals. I encara que tu facis una petició a la IA molt concreta, en un prompt molt bé treballat, sempre vagi al que coneix, no?, al que sap. I clar, aquestes empreses, aquestes IAs, estan moltes d'elles fetes a fora, no?, de fins i tot d'Europa, parlem dels Estats Units, i això pot determinar també l'evolució d'aquest tipus de música feta en la IA.
0: I perdi el que és el matís local, concret, d'una cultura.
1: Efectivament. Fins i tot identitat, no?, perquè la música forma part de la nostra identitat cultural, també. I això està marcant, en certa manera, l'evolució cultural del nostre moment i segurament de futures generacions.
0: I, Sílvia, una tercera amenaça podria ser el fet que no s'ha redefinit l'autoria musical, no? Si una cançó és generada per una màquina, a qui es pagaran els drets?
1: Clar, aquesta és una altra de les qüestions que està a debat, no? És un gran repte, perquè d'una part alguns estan defensant, no?, que si tu estàs fent un prompt i estàs marcant, no?, les característiques d'aquesta peça, d'aquesta obra, de la resposta que està donant la IA, en certa manera estàs sent part, no?, d'autor del resultat final. Però és veritat que és molt complicat i és un problema molt, molt important, perquè d'alguna manera també el consumidor pot ser no relaciona, saps, aquesta part d'autoria, que fins ara la música estava també molt, molt present, no?, qui és l'intèrpret, qui m'està cantant la cançó, molt visual, no?, també. I en aquest sentit, si pensem fins i tot en veus sintètiques, doncs la cosa es complica molt més.
0: Per mostra un botó, hem agafat, per exemple, música clàssica feta per intel·ligència artificial i fixa't com sona.

0: escolta'm, Sílvia, qui ha fet això? Què diem? És música feta per una màquina.
1: Clar, clar, clar, és això que parlàvem, és molt complicat. I a més, clar, davant de la IA es pot posar qualsevol persona, és a dir, fins i tot una persona que no té coneixement sobre música. O sigui, realment les instruccions que poden donar-li són des de molt bàsiques a fins d'altres molt elaborades que de segur aquestes aniran més de la mà d'això que parlava, no? Del professional que realment té un coneixement per saber què és el que vol, no? que la IA faci.
0: Però després se suposa que hi haurà l'obligació d'etiquetar allò com a produït per intel·ligència artificial, no?
1: Clar, o sigui, l'exercici aquest de transparència hauria d'estar present sempre, no? I més si pensem en un element que té una part important creativa i, per tant, s'hauria de posar. Però, com comentava, o sigui, n'hi ha vegades que pot ser l'usuari que està escoltant, que està consumint aquell contingut, no es fixa en això o no sap exactament què vol dir això de que està fet en la IA, i més amb peces que impliquen tants d'elements, no? com pot ser una cançó.
0: S'entén que generi tanta problemàtica, la intel·ligència artificial. S'entén que l'encíclica, la primera que ha fet el Papa actual, vagi d'aquest tema. S'entén això?
1: És que hem evolucionat molt ràpidament des de la perspectiva tecnològica. És veritat que la IA no és nova, però aquesta IA generativa, no? està evolucionant molt, molt ràpidament, s'ha incorporat d'una manera molt massiva i això ha fet que moltes persones doncs, trobin en aquest tipus de recurs una possibilitat per desenvolupar un munt de tasques. I clar, com que és una part que s'està evolucionant, però en un ritme molt més lent que la velocitat que porta l'evolució tecnològica.
0: Totalment.
1: No?
0: Abans has parlat de la veu sintètica i això ens afecta molt en la producció musical. Per exemple, hi ha un departament, aquesta emissora, amb uns professionals que posen la veu doncs, a les publicitats, als anuncis de programes. S'està incorporant la veu sintètica. Li diràs, anuncia, fixa't com sona, fes-m'ho una miqueta més accentuat, fes-m'ho una miqueta més lent, fes-m'ho amb veu de dona. Això acabarà així.
1: Sí, sí, sí. És veritat que ara, no, sobretot en peces més llargues, no, pot ser de curta durada, encara no notem, no, la diferència, perquè no dona temps, no, a processar la veu que ens arriba. En peces llargues és més fàcil, no, identificar les limitacions que té aquestes veus sintètiques. Jo penso que en breu tindrem més difícil, no, trobar les diferències. Però que en aquesta part també entra això que parlàvem, no, de la qüestió legal, si es pot clonar una veu humana o no, i quins usos donen d'aquesta veu, no, els permisos, les autoritzacions, fins a on arriben. I són qüestions que s'han de treballar i pensar molt, que potser estan sortint mesures per dir alguna cosa, no? Sobre el que està passant, però que cal una reflexió potser més madura, no? Per dir-lo d'alguna manera, de totes les implicacions que aquesta evolució tecnològica té.
0: Ens ho diu Sílvia Martínez, que és professora de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Sílvia, moltíssimes gràcies per la teva atenció i per la feina que feu. I fins la propera.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
0: Sortirem de la intel·ligència artificial, però abans recordarem la primera música misteriosa. Clar, és que aquí haurem de donar alguna indicació. Aquí hi ha meteorologia, eh? I ara la pista, la teca, diu, si no la fas amb ou, et miraran de reull en un país de la Mediterrània. Sabeu de per on poden anar les intencions? 93048-5321 o bé 607-470-305. I ara marxem cap a Mallorca, amb vistes espectaculars des del castell de Bellver, Palma, segle XIV, dels pocs de tota Europa, amb planta circular i l'únic a l'estat espanyol. A Palma fa 52 anys hi va néixer el guitarrista de jazz Biel Ballester.

0: Sí, Paspie a Retrato Manouche de Biel Ballester Trio. El darrer treball, 2026, suite fotònica en re major, deixeble de Django Reinhardt i jazz gitano Manouche. Woody Allen va quedar encisat escoltant-los i va comptar amb ells per a la banda sonora de la seva Vicky Cristina Barcelona 2008. Són, a part de Biel Ballester, Tomeu Garcias i Pep Garau. Ballester va tocar en directe amb Woody Allen i la seva banda de jazz a Nova York.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Tot just hem començat, ens agrada estar aquí a Mallorca serenament, és dijous, saludem la gent que ens escolta en ruta, bon viatge i bona música. I de Mallorca ens anirem a la capital de la bota italiana, Ciutat Eterna, Roma, la que té més fonts d'aigua del món. 2.500. I els gats són patrimoni biocultural, amb dret a viure lliures al carrer. A les ruïnes de Largo di Torre, a Argentina, hi ha un famós refugi on centenars d'ells viuen feliços entre temples de fa 2.000 anys. Tal dia com avui, 4 de juny de fa 60 anys, a Roma hi va néixer Cecilia Bartoli. Fixa't com sona.

0: I vos què sabeu, oi que s'apete Mozart les noces de Figaro 1786, òpera representada arreu milers de vegades, no passa de moda. Avui mateix s'estrena al Liceu amb Sara Blanch, Adriana González i Roger Padullés fins al 21 de juny, entrades pràcticament exaurides. La mezzosoprano Cecilia Bartoli ha interpretat gairebé tots els papers femenins principals, el querubino de referència mundial, la Susana, l'espavilada promesa de Figaro i Marcellina. Bona part de l'èxit és per la seva mare, Silvana Mazzoni, que va ser la seva entrenadora vocal. Aquí estem ara a Roma, Roma, Roma. És que què podem dir de Roma? Per cert, hi ha algú que sàpiga si no la fas amb bou et miraran de reull en un país de la Mediterrània? O d'on ve aquesta música? Trum. Aquí hi ha relació meteorològica. Diego, els hi exhibem la segona misteriosa, a veure què tal? Ah, la segona també hem pujat al llistó, eh? Per cert, avui Cecília Bartoli compleix 60 anys. La felicitem a ella i a tota la gent que també està de celebració. I diguem-ho tot. Això és...
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
1: Descobreix Hachi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
3: Ara són 2 quarts de 9 i ens quedem a Itàlia, però deixem Roma per anar a Jesi. Heu estat en aquest bessó de la bota, l'àrea de les Marques, prop d'Ancona, allunyats de masses turístiques, però amb llocs fascinants com les muralles medievals i renaixentistes. Jesi és coneguda per ser bressol de l'emperador del Sacre Imperi Romanico-Germànic, Frederic II de Suàbia, segle XII, i d'un dels compositors més influents de l'escola barroca italiana. Parlem de 1710 i de Giovanni Battista Pergolesi. Fixa't com sona.

0: amb el contratenor francès Philippe Jaroussky, la soprano russa Julia Lesneva, la prestigiosa orquestra de cambra suïssa Ibaro Kisti i el cor de la radiotelevisió Svizzera Inflammatus et Ascensus de l'Stabat Mater de Giovanni Battista Percolesi. 1736 és una de les obres sacres més interpretades. Percolesi el va escriure sabent que es moria de tuberculosi. Tenia tan sols 26 anys. L'obra descriu el dolor de la Mare de Déu al peu de la creu, veient patir i morir el seu fill.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Aquí estem a Gessi, a tocar d'Ancona, som al bessó de la bota italiana i avui fosqueja més que els dies anteriors. La música no fosqueja. Fixa't aquesta música misteriosa, a veure si us sona. Tarram! Precisament això que representa aquests instruments, el ram, és el que ha estat passant avui i està passant a molts llocs del país. El podríem tornar a sentir, Diego? Tarram! Tarram! I ara la segona. La segona ens anem a un altre estil que serà per recordar una persona que avui fa anys que no hi és. No sé si diem molt. I per la teca, si no la fas amb bou, et miraran de reull en un país de la Mediterrània. Si algú ho sap, ens agradarà sentir-ho al 93-048-53-21. El premi és una dedicatòria en exclusiva a través del programa per sorprendre algú a qui us agradaria, doncs, això, fer-li arribar un petit detall intangible, però que no sabem fins a quin punt pot marcar un abans i un després. Ui, aquell dia que a través del Fixa't com sona. La bústia és el 607-470-305. I ara marxem d'Itàlia i ens n'anem fins a l'est de França. Frontera amb Suïssa. Anem a Annecy. Que bonic és Annecy, eh? Com un conte de fades. A l'Alta Savoia. És famosa per l'enorme i pulcre llac urbà i pel seu plat estrella. La tartiflet. Quina tartiflet? És una cassoleta tradicional a base de patates, cansalada, ceba, vi blanc, fet al forn, i això sí, amb molt de reblochon. Molt de reblochon. Que es fon. És que el formatge... què té el formatge? A Annecy fa 27 anys i va néixer la violinista Camille Bertolet. Fixa't com sona.

0: Que bé, com una pel·lícula, eh? Feia per viatjar de vacances, allò que marxes, tot just surts i, escolta'm, ens esperen uns dies. The water is wide, o l'aigua és extensa, basta. Un tema tradicional d'Escòcia i d'Anglaterra del segle XVII, interpretat per grans com Bob Dylan o Joan Baez o James Taylor o Enya, però ara amb la violinista francòfono belga Camille Bertollet, amb la seva germana Julie, que s'ha convertit en un duet que revitalitza i apropa la música clàssica.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I tant que sí, camí de tres quarts des d'Annecy, hem ampliat una mica la primera misteriosa. Fins aquí, tan, tan, tan, dam, ram. I podem tornar, Diego? Tan, tan, tan, ram. Això és tema meteorològic. I la segona és... estem dintre del rhythm and blues. I avui recordarem una persona que dissabte, en concret, farà anys que ens va deixar. Nosaltres deixarem Annecy i marxarem a Bèlgica. Anem a Laeken, un barri de Brussel·les i cor de la reialesa belga, on hi viuen els reis, vaja. Amb els hivernacles reials de Laeken dissenyats al XIX per l'arquitecte Alfons Balat, per voluntat del rei Leopold II, només s'obren al públic 3 setmanes per primavera i les entrades s'esgoten en minuts. El 1928 hi va néixer Annie Cordy.

Potser a algú li haurà sonat Le Petit Coupchance, l'alegre i amb humor costumista del teatre musical francès dels 50, i Annie Cordy i André Bourvil, de l'opereta Ua Ua, 1953, gira al voltant de la vida i especialment de quan les coses no surten com un voldria, però que sempre es pot esperar un copet de sort, un petit cop de chance. Anne Cordy, artista i actriu polifacètica de somriure inconfusible i energia desbordant, amb el seu home va donar fins a 4 vegades la volta al món en cotxe, sovint seguint el recorregut de les seves gires. Deia que el cotxe era la seva segona casa. Dona activa fins a una edat força

0: força avançada. Feia pilates, estiraments, footing, dansa i amb una trajectòria brillant. L'any 2004, el rei Albert II de Bèlgica li atorga el títol de baronessa per reconèixer-li tota aquesta entrega. Va morir el 2020, tenia 92 anys i el motiu una aturada cardiorrespiratòria.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I amb tots els oients, avui de manera més silenciosa, discreta, potser és perquè aquestes peces misterioses s'ho valen una mica més. Això és un estruent, és una explosió de la natura. I aquesta altra... Aquí marxem a un altre territori. I després, sobre la teca misteriosa, parla de que si no la fas amb bou, et miren de reull en un país de la Mediterrània. Diu, què fas de fer-ho amb crema de llet? I ara ens anarem fins a Eutin, Alemanya, al nord del país, envoltada pels llacs de la regió de Holstein, que dona nom a la vaca Holstein o vaca frisona. La raça més comuna de tot el món en granges. Arriben a pesar al voltant de 600 quilos. Per cert, els toros freguen la tonelada. I Holstein és també un paradís per als amants de la música clàssica, amb un dels festivals més grans d'Europa. El 1786 hi va néixer doncs, tot un referent a recollir el llegat de Mozart, Carl Maria von Weber.

0: amb el pianista alemany Michael Endres, l'andante de les 7 variacions sobre un tema original en fa major, opus 9, de Carl Maria von Weber, obra de 1806, quan tenia 19 o 20 anys, escrites pel propi lluïment als salons de l'aristocràcia, època d'efervescència creativa. Pianista excepcional, de mans grosses, que es veu que li permetien arribar a límits gairebé impossibles, i pare de l'òpera romàntica alemanya. Von Weber va créixer en una família de músics, però gairebé no ho explica, a causa d'un enverinament. El seu pare, de manera negligent, es veu que va deixar una ampolla de vi plena amb àcid dins. I el jove Weber va decidir, doncs, beure en un glob i tremenda cremada de tràquea, gravíssima. Mai no es va refer del tot i va perdre bona part del timbre de la seva veu. Va morir als 39 anys de tuberculosi. Aquest fet de veure algo que realment et pot fer molt mal, recorda una experiència i una senyora cridant: "Doneu-li llet, doneu-li llet." Es veu que la llet, diguem, un recurs ràpid en una situació semblant. No ho sé, si hi ha algun entès en la matèria.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Som a Alemanya i no ens movem d'aquí, perquè Deutin ens anirem a la capital, Berlín. Carrers amb canonades de color rosa, tal com ho sentiu. No són per envellir, són un drenatge temporal. Berlín es veu que es va construir a sobre d'un pantà i el nivell freàtic amb l'aigua a prop de superfície, doncs sempre que hi ha obres importants s'han d'instal·lar aquestes canonades per drenar. Però per què de color rosa, algú dirà? Perquè un psicòleg es veu que va dir que era el que menys molestava visualment els ciutadans, sobretot els nens. De Berlín són els Zweiraumwohnungen.

Colishon, bonic de manera melancòlica, un dels temes més reconeguts d'aquest duet berlinès de música electrònica i pop, els Zweiraumwohnung. Vol dir apartament de dues habitacions, més o menys. Creat el 2000 per la cantant Inga Humpe i el músic Tommy Eckert. Transforma en ritmes club o com el house o el chill out en pop íntim, elegant, que fan per viatjar en cotxe o per un dia de pluja, doncs mirant per la finestra. Avui és un dia així, d'aquests que en diuen mustiu. I aquesta música... Aquesta és la que vindrà a continuació, perquè de la capital d'Alemanya ens n'anem a la de Letònia. Anem a Riga, la beguda oficial, el bàlsam negre de Riga, un licor d'herbes tradicional, fosc, amarg i potent, 45 graus d'alcohol, una recepta secreta de 24 ingredients. Anem al segle XVIII, va ser creat per un farmacèutic com un remei medicinal i el va fer famós l'emperadriu Caterina la Gran, de Rússia, que va malaltir durant una visita a Riga i va fer un xarrup de bàlsam i es veu que va revifar. El va anomenar beguda oficial de la cort russa. A Riga, l'any 1943, hi va néixer el director d'orquestra Maris Jansons. Atenció, com aquesta música que dirigeix reprodueix una tempesta de llamps i trons. Fixa't com sona.

0: Mollatxo, que bé aquest Under Donner, un blitz sota llamps i trons. Opus 324 de Johann Strauss fill, del concert d'any nou de 2012 amb la Filarmònica de Viena sota la batuta de Marie Jansons. Aquell cèlebre concert d'any nou, no només un, el de 2006 també, el de 2012, el del 16. Per Marie, la direcció d'orquestra era Oxigen de Vida, de Salut Delicada, va patir un atac de cor i per això portava un marcapassos. Els metges li van recomanar deixar la feina i cuidar-se. Però s'hi va negar. Va reconèixer que si no dirigia es moriria de pena. Allunyat dels luxes, amb poca cosa es diu que era feliç i se'l coneixia pel seu somriure encomanadís. Marie Jansons, director d'orquestra letó d'ètnia jueva, va morir el 2019 als 76 anys de cardiopatia. Doncs aquí estem, precisament ara. Ens trobem a Riga. Hi heu estat, a Riga, Letònia. Mira, ens truca el Josep Maria. Josep Maria, benvingut.
1: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Molt bé. I vostè, com va tot?
1: Jo, mira, aquí ara estava treballant, però és que no aconseguia concentrar-me perquè aquesta música la sabia des del primer moment, però no em sortia el nom. Perquè, bueno, en castellà potser se li diu Rayos y Truenos, però el nom original és Tristras, que la toquen cada, pràcticament cada any en el concert d'any nou a Viena, a la sala aquella dorada no recordo el nom que se'n diu, la sala dorada.
0: Sí, l'Ajran Auditorium, em sembla. No, ara no, me confoc amb de Los Angeles.
1: Espera, la sala dorada, en diuen la sala dorada.
0: En diuen, ara jo també, mira que hi he estat allà, ostres.
1: Sí.
0: Jo me confonc ara amb la de Los Angeles. Com es diu aquella?
1: I aquesta música, Xavier, tu que ja també tens una edat similar a la meva, si ets aficionat al ciclisme antigament, quan donaven els resums de les voltes ciclistes, la posaven, aquesta música.
0: Ah, sí?
1: A la televisió. Ah. A la televisió. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, ja està. Però mira que des del primer moment i no hi havia manera de que em vingués el nom al cap.
0: Doncs ha sigut perfecte, perquè, mira, hem pogut intentar esbrinar com es diu la sala on es fa el concert.
1: La sala dorada, com es diu?
0: Es diu Music Verein, ara m'ha vingut. Music Verein.
1: Music
0: Verein, sí, que es veu que hi ha cua per poder anar a veure aquell concert.
1: Bueno, has d'encomanar un 4 o 5 anys d'antelació, eh?
0: Sí, exacte.
1: Sí. Bueno.
0: El Music Verein. Fenomenal, Josep Maria. I aquesta altra música et sona, aquesta altra que tenim pendent?
1: És un Charleston, però és que no em ve al cap. Segur que la conec. No? No és un Charleston?
0: No és un Charleston. Ampliem-la una mica. A veure. Molt bé.
1: No sé. Vols que t'expliqui una anècdota?
0: Endavant.
1: Mira, t'he dit que estava treballant i que no podia concentrar-me. Estic escrivint amb un possible client del país del Genghis Khan.
0: Caram.
1: T'imagines anar a treballar al Genghis Khan allà a Mongòlia?
0: Déu-n'hi-do, no? I com és això? Quin tipus de matèria treballeu?
1: El medi ambient, exacte. La reutilització de les aigües residuals. Uh-huh. I aquest senyor va passar-nos a visitar la Fira de Múnich, ara fa un mes pràcticament, i bueno, estem contestant consultes, i això em faria una il·lusió tremenda, si sortís.
0: Molt bé. Doncs tant de bo que sigui així.
1: Bueno, si em surti, us ho faré saber, però us escolto cada dia aquí treballant, que em costa concentrar-me perquè busco la solució de tot el que poseu, eh? Clar. Però no, a vegades surt a la primera i a vegades no.
0: Clar, això passa a vegades. Molt bé, Josep Maria.
1: Molt bé, companys.
0: Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau. Doncs vinga, que ara marxarem cap a Madrid. De Riga tornarem a Madrid passant pel Movistar Arena, on demà dijous té prevista l'actuació per Caetano Veloso, als 83 anys. És una gira titulada Caetano nos festivais, que ell mateix descriu com possiblement l'última que passi per Espanya.

0: Lionzinho, el Lionet del 77, delicada i afectuosa sobre l'amor i la tendresa i un dels temes estrella de Caetano Veloso, memòria viva del Brasil, Bahia, 1942. És molt més que un cantant de veu prodigiosa, intel·lectual, provocador i líder. A final dels 60 va revolucionar la cultura brasilera juntament amb artistes com Gilberto Gil, creadors de la Tropicália, moviment que va barrejar música tradicional brasilera amb rock, psicodèlia i influències internacionals. El fet és que els va comportar a presó durant la dictadura militar i se'ls va imposar a l'exili a Londres, on van viure uns anys. Són les 9 tocades i aquesta música... Així, avui acabarà el programa recordant aquesta persona que dissabte es compliran 30 anys de la seva mort. I serà un record per tota la gent que hem tingut propera, no? I ara la seguim recordant, però no hi són. I ara tenim a l'Anna de Mataró. Anna, benvinguda.
1: Hola, gràcies. Escolta'm, aquesta música...
0: Sí.
1: Què és de la Monyos?
0: No és la Monyos, però per un moment ara que ho dius, a veure, tornem a l'escoltar, podríem dir... Podria semblar la Monyos, ara que ho dius, eh?
1: Sí, són les mateixes notes, eh?
0: Sí, doncs no és aquesta, però m'agrada molt escoltar-te, Anna.
1: Jo també, bé, jo els escolto. El que passa que de vegades els truco perquè a la vegada estic de visita o dic altres coses perquè estic una mica liada, però els escolto, i tant que els escolto.
0: Aquest...
1: I ara, com que jo la Monyos l'havia fet, la Monyos, l'havia sortit amb les festes de la gent gran i festes, jo em disfressava de Monyos i em passejava per allà a l'escenari, sí. I però la música, al començament, com aquest que diu, és igual, eh?
0: És molt igual. Deixa'm dir que aquesta dona que escoltem, l'Anna de Mataró, és un exemple del que se'n diu mantenir-se actiu a la vida. Malgrat les dificultats que es poden anar presentant, sí, que sempre se'n presenten, no?
1: Sempre
0: que tu n'has viscut, sí, de tots colors. Però malgrat això... Mantenir aquest entusiasme pel dia a dia, això és, sí, és admirable, perquè és el que es recomana pràcticament si vols gaudir una mica més del temps de vida.
1: Sí, sí, doncs mira, fa riure, però m'han trucat de Catalunya Ràdio per fer-me una entrevista.
0: Veus?
1: M'han trucat d'un col·legi d'aquí a Mataró, com que em van veure per l'entrevista, que ja m'havien fet una altra, un col·legi d'aquí a Mataró que jo havia anat a les germanes Bartomeu, i també a la Canalla també em van voler fer una entrevista.
0: I això et dona vida, perquè certifica, vida, confirma, sí, que tu vas pel bon camí, d'alguna manera.
1: Sí. Tinc alguna coseta, però bueno, ja no m'escolto gaire.
0: Perquè
1: no m'escolto gaire.
0: Ara, a quin pis estàs de l'edat, exactament?
1: No, 91, vaig pel 92.
0: 92, clar. Doncs celebrem moltíssim, Anna, aquest entusiasme i que hagis participat al programa.
1: Sí, m'alegro molt d'aquest programa perquè me'n vaig a per tot arreu. Sense moure'm de casa, sóc a per tot arreu.
0: Viatgem, clar que sí.
1: Viatjo per tot arreu. Gràcies, moltes gràcies per escoltar-me.
0: A tu.
1: Bona nit.
0: Que vagi bé, bona nit. Doncs vinga, que sí, ja és ben fosc ara. Què tal si abans de tancar visitem Jyväskylä? És el centre de Finlàndia, una ciutat pionera en la il·luminació de carrers i instal·lacions. És una zona on bona part de l'any la passen a les fosques. Fixa't com sona.

És el Keskiyom Valsi, en finès, és a dir, el vals de mitjanit de Blomqvist, pianista. Darrere d'aquest A Blomqvist s'hi amaga Antero Blomqvist, pianista, arranjador, pedagog musical, finès, molt respectat, especialitzat en traslladar el gran cançoner popular i folklòric de Finlàndia a la intimitat del piano sol. Va guanyar molta popularitat gràcies a una sèrie d'àlbums gravats per a discogràfiques finlandeses on recollia els grans balls tradicionals, el valsí, tangó, genkat. El seu àlbum recopilatori més famós s'inclou en aquesta peça, es titula Sonomalista Tunnelma, una atmosfera finlandesa amb col·leccions dedicades als valsos tradicionals. I de Finlàndia ens n'anirem ja cap al record, però abans m'agradarà llegir aquest oient que ens escriu el Rafel. Diu, avui les músiques les heu posat difícils, eh? Vaig dir, vaig perdut. Si és de dir alguna cosa sobre fenòmens de la natura, Strauss, era Johann Strauss II, amb aquella Trish-Trash polca, no? O no era el Trish-Trash polca, no? Era, com hem dit abans, la de Llamps i Trons, eh? El Trish-Trash crec que és una altra. I el cas és que per la segona, em diu, em recorda músiques dels cabarets de començaments de segle XX. I, doncs res, la segona és aquesta que vindrà ara. Gràcies, Rafael, per l'apunt. I després, sobre la teca, hem de felicitar la nostra, un oient que es diu Mercè, de Vallbona de les Monges, i que han endevinat que és la carbonara. Si no la fas amb bou, la carbonara es veu que et miren de reull a Itàlia. És clar, normalment es fa amb crema de llet, no? I el record per les persones que no hi són, és a dir, per aquelles persones que mai no moren mentre les tenim en el record. I demà passat farà 20 anys justos que Billy Preston ens va deixar, i aprofitant la vinentesa, recordem no només les persones, sinó aquell Nothing from Nothing.

0: Nothing from Nothing, és a dir, el no-res, no en surt res, amb el record de Billy Preston, 1946-2006, nen prodigi del piano i de l'orgue Hammond. Va començar tocant en esglésies, amb grups de gospel, i va acabar col·laborant amb llegendes com els Beatles. Era, de fet, conegut com el cinquè Beatle, la petició de Lennon. Preston es va encarregar dels teclats i va elevar temes com el Don't Let Me Down o el famós Get Back, que es va llançar signat com The Beatles, amb Billy Preston. El 6 de juny de 2006, és a dir, dissabte, als 59 anys, ens va deixar per una fallada renal i després de mesos en coma. I arriba l'hora dels adeus, avui amb Joan Anton Reggi, que és director artístic del Festival Clàssican, quarta edició, que acaba aquest diumenge 7 de juny.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Amb el Joan Anton Reggi, benvingut, Joan Anton, i moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Vau començar amb Belina Garanca, Carmina Burana, Monteverdi, La Passió de Bach i avui Nacho Duato, i crec que no queden entrades.
2: No, no en queden. La veritat és que estem molt contents. Estem portant una quarta edició amb molt bona resposta de públic i estem encantats. I la dansa, que en aquestes tres passades edicions havia sigut sempre una assignatura que ens costava més d'apropar al públic, en aquesta ocasió doncs no queden entrades i és una satisfacció, perquè penso que és una proposta important en un festival de les nostres característiques.
0: Dissabte, el pianista i director d'orquestra Christian Zacharias i el Leipzig Quartet i la companyia Marc Gómez, i diumenge, fi de festa, sí, amb Fanny Ardant. Com valoreu l'edició, Joan Anton?
2: Doncs la veritat és que la valorem molt positivament. És una aventura que, com tu deies, porta 4 anys i sempre és difícil fer-se un lloc i donar-se a conèixer en un món que està ple de propostes. Hi ha molts festivals. Nosaltres vam optar per fer-lo el mes de maig, quan encara no ha començat aquesta temporada de festivals que comença doncs d'aquí 15 dies i de forma molt, molt gran a tot arreu. I la veritat és que és un festival que intenta presentar artistes de gran qualitat amb un entorn privilegiat com el que tenim aquí a les muntanyes. Tenim aquesta carpa semitransparent on, a part de veure aquestes propostes, doncs pots veure les nostres muntanyes i gaudir una mica de com va canviant la llum, i intentem crear doncs això, unes experiències al voltant de la música que siguin inoblidables pels espectadors.
0: Quin és el perfil del públic majoritàriament?
2: Doncs fins ara estem tenint... Vam començar amb majoritàriament públic andorrà i ara hem vist com es va incrementant la presència de públic de fora. L'any passat vam estar a un 60% de públic andorrà i a un 40% de públic de fora, i aquest any esperem estar a un 50-50. Intentem que la iniciativa sigui interessant pel públic andorrà i que també pugui ser un pol d'atracció turística. Saps que el meu país doncs té el turisme com una de les seves riqueses importants, i el turisme cultural és una de les coses que intentem aconseguir. Propostes com aquesta treballen molt en aquesta direcció, i intentem doncs això, que el fet de venir a Andorra a passar el cap de setmana i poder veure totes aquestes propostes, com tu deies, el cap de setmana passat, divendres la Elina, dissabte el Carmina, diumenge la última de les propostes amb el Monteverdi, el Combatimento, i aquest el mateix. Propostes totes elles molt diferents i que facin un recorregut una mica al voltant de la música de diferents estils. Vam començar amb coses com un Monteverdi i acabarem amb la Fanny Ardant, amb aquesta òpera contemporània, la Cassandra, que és una peça que va composar el Michel Jarel per una actriu i que serà la que tancarà el festival.
0: I l'objectiu, finalitat del festival, Joan Anton, quin és?
2: Doncs en tenim dos. Tenim, per una banda, com et deia, el turisme cultural, i que pugui esdevenir una cita important cultural dels Pirineus i que suposi doncs una visita obligada en l'agenda dels melòmans de Catalunya, d'Espanya, de França i d'Andorra. I una altra és també treballar el sector cultural andorrà, que pugui ser un revulsiu per tots els artistes del país, que pugui ser un moment en què tota la indústria cultural se senti integrada en aquest festival i que pugui tenir doncs la possibilitat de treballar. També doncs des de les orquestes, la ONCA hi participa, i aquest any hi participa per partida doble, perquè estava en el Carmina Burana i estarà en aquesta cita amb la Fanny Ardant, però també la indústria cultural al voltant, des de construcció d'escenografies, d'espais escènics, perquè, com et deia, els creem exclusivament per cada una de les propostes, que sigui realment un revulsiu i que serveixi una mica doncs, per portar gent de fora a Andorra i per revolucionar una mica tot aquest sector cultural andorrà.
0: Ens ho diu Joan Anton Retxi, el director d'escena i creador teatral més internacional d'Andorra.
2: A veure...
0: No sóc jo qui ho he de dir, no?
2: No sóc jo qui ho he de dir, efectivament. Home, tinc la sort de dedicar-me a la direcció operística i de treballar molt fora, i la veritat és que estic content de tot el que aprenc fora i de tota aquesta experiència que agafo poder-la portar. Tiro molt d'agenda, d'amics amb els que he treballat, em fa gràcia portar-lo. He portat el Combatimento, que és un espectacle que jo vaig fer pel Festival de Peralada i que es va fer a l'octubre al nou Festival d'Òpera de Sevilla, i sempre doncs, em donava la sensació de que aquestes produccions que feia fora no les podria portar a Andorra, no? I ara tinc la possibilitat doncs, de una mica posar en pràctica tot el que he après al meu país, i és un projecte que té un punt una mica romàntic per mi, no? Perquè és casa meva i em permet, doncs, això, retornar una mica tot el que he après, i és un projecte en el que hi poso molt el cor, i espero que això es noti en totes les propostes que fem.
0: Com va de talent musical artístic a Andorra?
2: Jo crec que tenim un gran talent artístic i musical, i crec que a vegades no en som conscients. Pel tamany que tenim, crec que hi ha molts músics que surten, hi ha cantants. Estic pensant ara mateix en la Maria Soler, una mezzo andorrana que tenim a París, que ha acabat el conservatori, el Gil Granjan, que és un contratenor que tenim a Brussel·les estudiant. Molts músics de la ONCA són andorrans, van començar a l'Institut d'Estudis Musicals, al Conservatori d'Andorra, integren una part important de la ONCA, i crec que si féssim una estadística de quants músics han sortit o quanta gent es dedica per tant % de població, perquè no hem d'oblidar mai que som un país molt petit, que hi ha 90.000 habitants, i dels quals uns 50.000 són de nacionalitat andorrana. Vol dir que crec que si féssim un tant % la mitja seria molt elevada. Crec que hi ha un gran interès per la cultura, i crec que en aquest sentit podem estar molt contents. També aquest festival intenta doncs, que tot aquest sector es vegi reflectit en el festival i que a més puguin gaudir de tots aquests exemples, de totes aquestes propostes, i a més a un preu molt assequible, que aquesta és una altra de les coses que tenim, no? Les entrades són molt assequibles i et permeten doncs, això veure a Anna Netrebko pagant 30 euros o a Elina Garanca, vull dir que són realment propostes accessibles per tothom.
0: Joan Anton Retxi, director artístic del Festival Classicant, quarta edició, acaba aquest diumenge 7 de juny, i nosaltres acabem el programa amb el seu gust musical, que és el final del Cavaller de la Rosa, de Richard Strauss. L'escoltem sí. Amb l'Orquestra Filarmònica de Viena i el cor de l'Òpera Estatal, dirigits per Herbert von Karajan, i tu ens l'introdueixes quan vulguis.
2: Doncs mira, no sé per què, jo sóc un home que ve del teatre, i de sempre he connectat molt especialment amb les òperes de Strauss. Crec que és l'exemple perfecte de la unió entre el que suposa la música i el que suposa la paraula. Ell fins i tot va fantasejar sobre tot això a la seva òpera Capriccio, i és per mi un dels compositors de capçalera, o sigui que penso que és una bona ocasió per recuperar aquesta peça, que és una de les que sempre que escolto em posa la pell de gallina.
0: Joan Anton Retxi, enhorabona i per molts anys.
2: Gràcies, i esteu convidats al Classicant sempre que vulgueu. Aquí us esperem.
0: I a tots vosaltres, demà no hi serem, demà passat tampoc, l'altre tampoc, dilluns tampoc i dimarts tampoc. Tornarem dimecres. Fixa't com sona.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
3: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
4: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí als Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
0: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Bona nit. Un nou projecte de quartet del saxofonista Joe Lovano, el Paramount Quartet, centra la sessió d'aquesta nit. Un projecte que el veterà Lovano engega amb el guitarrista Julian Leitch, el baixista Asante Santi Debriano i el bateria Bill Calhoun, músics que, segons Lovano, tenen una gran obertura de mires i un sentit global de l'aproximació musical. Amb ells comencem. Benvinguts. Benvinguts.

Congregation és aquesta composició original de Joe Lovano per a la seva nova aventura, el Paramount Quartet. El 2023, i amb la idea de recaptar fons per l'huracà de Puerto Rico, Lovano havia convocat el baixista Asante Santi de Briano i el bateria Bill Callahan. I després hi ha afegit el guitarrista Julian Leitch, que amb la seva elegància dona un to molt especial a aquesta banda. Aquesta és la nova gravació que han publicat al segell SM.

Amsterdam, composició original de Joe Lovano per a les textures del Paramount Quartet, per embolcallar el so càlid i vulnerable del seu tenor al costat d'aquests músics de la següent generació, Julian Leitch, Asante, Santi De Briano i Will Callahan. Nova col·laboració de Lovano també amb el segell SM, que just ara fa un any publicava la col·laboració de Lovano amb el trio del pianista polonès Marcin Wasilewski.

Jourovano i els polonesos Marcin Wasilewski, Slavomir Kurkiewicz i Michal Mickiewicz tocant Love in the Garden, que és una cançó del violinista i compositor polonès Zbigniew Seifert. La música del trio de Wasilewski, l'esperit sensible i aquest cert regust agradolç romàntic polonès s'integra al so de Lovano en aquesta gravació que van titular Homage.

Exploracions de Joe Lovano, Marcin Wasilewski, Slavomir Kurkiewicz i Michal Mischiewicz al voltant d'aquestes propostes de Lovano. Aquesta era la meditació modal Golden Horn, del treball d'escolta en el qual els límits entre la composició i la improvisació queden totalment diluïts. Aquest treball que van publicar amb el títol Dommage el 2025 i que de fet era una segona part d'aquest altre àlbum, Arctic Rift.

de la primera col·laboració del pianista polonès Marcin Wasilewski i el seu trio amb el saxofonista nord-americà Joe Lovano, del treball Arctic Rift, era aquest Fading Sorrow. Aquesta altra balada és també fruit d'aquesta trobada americano-polonesa.

Declaració d'amor a Promotion, signada per Joe Lovano, 10 anys després de la mort del seu amic. As It Should Be i Song to an Old Friend són aquestes dues cançons del treball Once Around the Room, l'homenatge a Promotion per al qual Joe Lovano va comptar amb una banda força curiosa, amb dos guitarristes, Jacob Bro i Anders Christensen, dos contrabaixistes, Larry Grenadier i Thomas Morgan, i dos bateries, Joey Barron i Jordi Rossi. Marxarem amb Lovano i el seu nou Paramount Quartet, amb aquest homenatge a Billie Holiday i amb el Lady Day de Wayne Shorter. Lovano, Julian Leitch, Asante Santi de Briano i Will Calhoun. Fins demà. Bona nit.

Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir tot seguit la sinfonia en si bemoll major catalogada amb el número 171 del compositor bohemi František Schaberdusek. L'orquestra barroca d'Hèlsinki, amb Apo Häkkinen al capdavant, en fa aquesta versió.

0: L'orquestra barroca d'Hèlsinki, amb Apo Häkkinen al capdavant, interpretava la sinfonia en si bemoll major, catalogada amb el número 171 del compositor del segle XVIII, František Schaber Dussek.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Música de Max Bruch per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim el concert per a violí i orquestra número 2 en re menor, opus 44, una obra de l'any 1877 que ens ofereixen Itzhak Perlman, violí, i els membres de l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.

S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra número 2 en re menor, opus 44, de Max Bruch, que hem sentit interpretat per Itzhak Perlman, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: La música de cambra omplirà els següents minuts aquí a la nostra sintonia. El que us oferim és el duet per a violí i viola número 2 en re major de Michael Haydn i el sentirem interpretat per Rachel Podger al violí i Jane Rogers a la viola.

0: Rachel Podger al violí i Jane Rogers a la viola interpretaven el duet per a aquests dos instruments número 2 en re major de Michael Haydn.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara sentint el pianista Emil Giegels en un enregistrament de l'any 1951 interpretant la sonata per a piano número 2 en re menor, opus 14 de Sergei Prokófiev.

0: Un enregistrament de l'any 1951 que el pianista Emil Giggels ens oferia la sonata per a piano número 2 en re menor, opus 14 de Sergei Prokófiev.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Johannes Brahms és el compositor que va escriure la sinfonia que tot seguit sentirem a Catalunya Música. És la segona del seu catàleg, Sinfonia en re major, opus 73, i en aquesta gravació del 1988 la interpreta l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.